diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament.

diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets al llit comentem què tal. Però diuen i diuen tant que no dic pas que sigui

T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta

y aprés a protegir el que ella me explicaba. Un passat feliç, un àlbum descolorit. Ells just com sols, somrien confiats. He après que tot allò mai més existirà. He après d'aquell xaval amagat dins de l'iglú, de la caputxa negra al final de l'autobús, gravant una estrela al seient de davant per alçar el vol en un món massa real.

0: Petarrupa.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio Pego.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego.
3: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

Du hast mich. Du hast mich.

0: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
1: Radio Pego @pego.org, el correu de la ràdio.

Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

Els ulls interrogants de l'infant de ciutat, anhel d'ample carrer, d'asfalt, de jardí urbà, de terrat, on l'àvida pupil·la junta el blau i la plana, la muntanya i la mar. I el pensament, el que l'esguard no abasta. Llibertat. A les ales batents de l'ocell engaviat, frisant-se de nous horitzons, d'espais infinits, de rutes blaves i daurades. Llibertat. El cor en doble gàstula del presoner, desig d'amor de dona, de sol rodó, de calcigar les vies de la rodona terra. Llibertat. En el tràgic lament de la gent sense pa i el puny en l'aire del proletari, sospirs adolorits, clams de justícia. Llibertat. En les idees, martells del pensament, de l'air de germinar com la sement fecunda i d'expandir-se com el vent. Llibertat. En els grans ideals alliberadors i els moviments de redempció dels pobles, voluntat d'existir i ambició de crear. Vigor d'arrel profunda i goig d'univers. Llibertat. I el cor de l'home, esclau, esclau i generós i bategant, per a impulsar la llibertat dels altres, per a bastir la llibertat dels pobles, per a exaltar la pròpia llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat. Llibertat.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
5: Se't pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu. Per mi, Generalitat Valenciana. Tot s'haurà bé.
2: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent.
6: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
7: No estoy sola.
6: damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: T'agrada explorar facetes de tu encara desconegudes o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
0: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Pego. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a l'agència .8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal, el On és d'estiu a Ràdio Pego. Ens trobem a dijous 17 de setembre del 2026. Són exactament les 8 i quasi 8 minuts i nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical. Ja sabeu, bona música, grans clàssics barrejats amb temes de l'actualitat. És el que va sonar a partir d'ara i fins a arribar a les 11 del matí, hora en la que t'acompanya qui et parla, Mavi Domènech. Espero que estigueu tots preparats, tots llestos per arrencar amb una nova jornada musical. Nosaltres avui ho fem gaudint d'un tema profund, un relat doncs, sobre una ruptura amorosa marcada per la contradicció entre el dolor de la separació i la persistència de l'amor. Amb l'icònic cantant Charles Aznavour, amb un gran record a l'any 1963, nosaltres avui arrenquem la nostra selecció musical. El tema important i per tant, comencem.

Gran clàssic el que hem recuperat i en el qual hem arrencat aquesta selecció musical com havíem presentat amb el gran icona Charles Aznavour i eixe Ed Portant, un tema del 63. Seguim amb més bona música i del 63 al 2003. Canvi radical, ens quedem avui escoltant a l'excepció amb el tema Oye, company. Aquí viene la piñita.

amb el seu reconegut estil entre el rap, el hip-hop i amb tocs aflamencats. Així estàvem escoltant a l'excepció en aquest grup madrileny des de Carabanchel amb el tema Oye Companya. I seguim viatjant a través de la música, però en aquesta ocasió ho fem gaudint d'una cançó que ens parla de força i de passió, una cançó que combina el ritme energètic amb un estil dance i la intensitat emocional d'una balada. Corazón de Fuego, amb la veu de Soraya.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer i saber aquest número premiat del Copo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dimecres 16 de setembre va ser el 33.548 de la sèrie el 32. Repetim. Número premiat en el Copo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 3, 3, 5, 4, 8 de la sèrie 0, 3, 2. Look what you got.
2: M'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Les 8 i 19 minuts, nosaltres seguim viatjant a través de la música i rescatant grans clàssics. En aquesta ocasió ho fem disfrutant de la veu d'aquesta grandíssima cantautora canària com és Rosana Arbelo. Un dels seus principals temes va ser aquesta exitosa cançó que ens va presentar l'any 1996. Un dels primers grans èxits que va obtindre aquesta grandíssima cantant i artista espanyola. Una cançó que ens parla, doncs, de la pertenència profunda. Eixa connexió màgica a través de la pell de la persona estimada, el talismán.

Ahí estàvem gaudint d'esta fantàstica cançó, com havíem dit, aquesta connexió màgica a través de la pell, el talisman. I d'un tema del 96, ens anem als anys 80, exactament any 1983, amb el gran David Bowie i aquesta Modern Love.

el gran David Bowie amb este gran i exitós tema, el Mother Love, una cançó de l'any 1983, un exitós tema inclòs dins de l'àlbum Let's Dance. I d'un tema històric a per un altre, en aquesta ocasió, un tema compost per Bob Dylan. Exactament, una cançó que ens van presentar l'any 1968, Manfred Mann. You'll not see nothing like the mighty wind. I un tema que porta per dir tot, The Amazing King. Come on.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Moment ara per escoltar el tema Tengo to Love, un exitós tema de l'artista puertorriqueño 7, un tema que comparteix junta Tabú, una cançó que porta per títol Tengo to Love. Una cançó que parla doncs, sobre el valor de les coses senzilles, simples. Que eixe amor està per damunt de qualsevol riquesa material. Tengo to Love, que és el més important.

I sona una cançó que ara em parla de tu. De totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó.

Escoltant i gaudint dels Catarres, una cançó que em parla de tu, un tema que ens van presentar el 2016 i una cançó que perteneix al seu darrer treball. Seguim amb més bona música de les 8:38, moment ara per gaudir Mica. En aquesta ocasió, comptant la col·laboració de Park Williams, a una invitació directa a l'alegria, a la diversió, a la celebració de la vida, és clar que sí. Anem a celebrar-ho. Celebrate.

0: el temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, i és que, atenció, les tempestes més intenses pareixer que baixen cap avall i es situaran cap a València, Alacant i sobretot a lo que serà la zona de la Safor i Marina Alta. Comencem la jornada molt pendents de l'oratge perquè ara mateix les tempestes més intenses estan afectant a les Illes Balears, però durant les pròximes hores el focus i la inestabilitat es traslladarà de nou cap al territori valencià. L'última actualització mostra pluges i tempestes afectant especialment a les províncies de València i Alacant, amb especial atenció als sectors litorals i prelitorals, amb alguns nuclis que podrien entrar des de la mar cap a terra i descarregar amb molta intensitat. Els punts més concrets de les tempestes es regeneren sobre la mateixa zona, on podrien acumular-se més de 100 litres per metre quadrat en menys de 5 o 6 hores. Per això insistim en molta precaució davant possibles aiguats torrencials, acumulacions ràpides d'aigua i incidències en zones baixes. En lo que van ser les imatges d'ahir ja es van mostrar un potencial d'aquestes tempestes. A Torrentes van produir rescats de persones en zones inundades, mentre que el cel de la província de València es va deixar llamps espectaculars durant el pas dels nuclis més actius. No estem parlant d'una situació de gota freda, però això no significa que la tempesta localment violenta no puga generar problemes importants en poc temps. Aquestes situacions són molt irregulars i poden afectar amb molta força unes poblacions entre pocs quilòmetres, pràcticament ara plou i després cau la de Déu. Com havien dit, avui màxima atenció sobretot a lo que és la part de València i Alacant, especialment en les zones litorals i prelitorals. De cara al cap de setmana, la inestabilitat anirà perdent força i les tempestes sí que apareixeran, però seran més locals e irregulars. Per tant, ara el que tenim que fer és estar pendents d'aquesta evolució, d'aquestes tempestes i aiguades que pareixer vagin venint cap ací, cap a la nostra zona, com havíem dit, sobretot concentració entre el que serà la Safor i Marina Alta.
2: Ràdio Pego, la veu del poble.

0: Bailemos otra vez.
1: Pase lo que pase.
0: No sols parla de la despedida, sinó també deixa esperança de que n'hi hagi un altre ball.
1: Que duerma la ciutat.
0: I eixa promesa de no poder oblidar-la. Així estàvem gaudint del tema Bailemos otra vez amb la veu inconfundible de Rocío Dúrcal. I d'un gran èxit per un altre en aquesta ocasió, ens situem en el 2010. Anem a recordar aquest Just the Way You Are amb Bruno Mars.

I de la veu de Bruno Mars a la veu de Chuck Berry. El gran intèrpret arribava l'any 1957 amb un himne, un clàssic, una alliberació juvenil, un tribut al poder del rock and roll. School Day, dies d'escola.

un tema original d'un gran mestre colombià, Rafael Escolana. Exactament, un famós vallenato interpretat i adaptat a un estil, doncs, molt espanyol, molt flamencat. Exactament, va ser un tema interpretat per la grandíssima Lola Flores, la faraona. I en aquesta ocasió, el 2008, des de l'àlbum Muchas Flores, ens arribava de la mà de la grandíssima filla, per suposar, la gran artista Rosario Flores. La casa en el aire. Una lletra que expressa, doncs, un amor i un desig d'un pare cap a un fill, que li faria una casa en l'aire si fera falta. Ahí saben com havien dit gaudint d'aquest clàssic de la mà de Rosario Flores. I deia, ens anem ara a situar-nos a l'any 1990, seguim recuperant i gaudint de grans clàssics, grans temes. En aquesta ocasió ens quedem escoltant el Queen of Hearts dels Bad Boys Blue. A més, amb aquest gran grup, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

0: Eres jove i de pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent. Va creixent la polseguera.
1: Imatges. 107.8 Ràdio Pego.

gran clàssic, un gran tema, gran tribut al grandíssim mestre Joaquín Sabina. Una cançó de l'any 1985 en aquesta ocasió, interpretada per Los Rodríguez, Princesa. Les 9 i 5 minuts d'aquest dijous, nosaltres hem arrencat la nostra segona hora musical gaudint, com havíem presentat, de Los Rodríguez amb aquest clàssic, amb aquest tribut a Sabina. I seguim amb més bona música, perquè en aquesta ocasió ens quedem situats en els 90. Anem a gaudir de la veu de Janet Jackson amb el seu exitós Together Again.

Ah, ja sabem, escoltant un dels majors èxits per a la Janet Jackson. Però nosaltres continuem gaudint de grans temes. En aquesta ocasió dels anys 90 ens situem al 2006. Ens quedem amb la xica de Barbados. Ella és Rihanna i arribava amb aquesta Bone the Replay.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 NFM.
2: I ens situem en aquesta ocasió, l'any 1961, anem a recordar un altre gran clàssic, en aquesta ocasió recordant el gran rei del rock, que és Elvis Presley, i a mi escoltem aquest I Want You With Me, el Vull Que Amb Mi.

Ahí estàvem gaudint de la veu de Sharon Gorham amb ese tema original de Gorgeous, el Every We Got The Lord To Learn Sometime. Tots tenen que aprendre algo. En aquesta ocasió ens hem situat amb un d'aquests grans clàssics també dels 90. Exactament, un tema original de Miguel Bosé, que en aquesta ocasió ve interpretat junt a la seva inolvidable neboda Bimba.

0: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Sense el punt 8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

un clàssic, un vell tema de Pino Danzio. Un tema que en aquesta ocasió doncs, venia interpretat per el grandíssim Sergio Dalma, Yo que no vivió sin ti. I d'un gran clàssic ens anem a per un altre, que exactament ho fem escoltant aquest Amor Amor, un tema adaptat a les pistes de ball, un tema dance, una cançó que s'anava l'any 1993 i que ens va arribar de la mà de Capitán Hollywood.

algo més actual, continuem. Exactament, ens quedem situats al 2024. La cançó que ens parla, doncs, del desig de convertir un amor fugaz d'estiu en qualsevol més duradera. Quin estiuet! Ens quedem escoltant el Jacobs.

0: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM, Ràdio Pego.
1: Atento.

0: Tommy Gove, una cançó que ens parla de la necessitat d'arriesgar-ho tot per amor. Estem escoltant el Lagarto Amarillo des de l'àlbum Campeón, un treball del 2017. Y del Lagarto Amarillo al canto del loco.
1: Oye, José,
0: la madre de José.

0: Ok.
1: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
1: Les 9:42 minuts, anem a rescatar un altre vell tema, una cançó romàntica, exactament, una cançó de l'any 1925, que en aquesta ocasió ve interpretada per Cliff Richard a l'any 61. Ens quedem amb aquesta cançó que descriu el futur tranquil i feliç de dos enamorats, imaginant, doncs, construir una vida junts. De Parados, D for Two, Cliff Richard.

gran èxit el que estàvem recordant, com havíem dit, com havíem presentat un fantàstic tema original del 25, en aquesta ocasió interpretat per Cliff Richard en el 61. I del 61 al 2015. Passem a escoltar aquests Suits Broilers dels Imagine Dragons.

0: Ahí estem acompanyant-nos del grandíssim artista català, Miqui Núñez. Arriba pel 2024 amb aquest tema que parla del tema dins del meu cap.
1: Dins el meu cap i és campeu.
0: Un reflex en moments efímers que poden deixar impressions duraderes.

I ens arriben en aquesta ocasió Tito el Bandino, Juntación i Lennox amb una cançó que fusiona lo que és el romanticisme amb el reggaeton. Funciona com una petjada física que manté viu el record d'una persona que ha deixat una gran petjada en el nostre cor, eh? Difícil d'oblidar. Mi cama huele a ti.

veu inconfundible del grandíssim Andrea Bocelli. En aquesta ocasió compartint tema joant a Dua Lipa. Interessant duet, eh? It's Only. Tema principal, principal, tema central de la pel·lícula Descendants, Los Descendientes. Expressa, doncs, la confusió i el dilema intern d'enamorar-se per primera vegada. Tu

I d'un gran èxit per un altre. Les altres avui arribem a les 10 del matí. Ho fem donant-li un poc més de ritme. Perquè en aquesta ocasió ens quedem disfrutant de la voz de Sebastián Yatra, el qual arribava al 2019 amb el tema Cristina.

0: los pies.
1: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per atindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

Així estem disfrutant de la voz de Zara Larsson, en la qual doncs descriu moments íntims i tendres entre dos amants amb aquesta Blue Moon. Esa lluna blava. I de Zara Larsson ens situem en el 2005 amb Mario, el tema Let Me Love You.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.
1: I passem ara a gaudir d'una cançó que parla doncs d'un amor real i quotidià, sense façanes ni pintures a la cara. Canta l'Arrebato a aquests moments senzills, sense artificis, lluny doncs, dels romances idealitzats que podríem veure ara avui en dia, tant en les xarxes socials com en pel·lícules, no? Una celebració d'aquest amor quotidià a la bellesa natural. L'artista, l'Arrebato, arribava el 2025 amb el tema Bailando en Pijama.

0: Hey, Mr. DJ.
1: Ai, estàvem escoltant aquesta celebració a la vella natural, la Junta i l'Arrebato bailando en pijama. Moment ara per escoltar a la reina del pop. Ella és Madonna, per supost. Arribava l'any 2000 amb el tema Music.

Les 10 i 10 minuts d'aquest dijous 17 de setembre, moment ara per escoltar aquest duet ondarenc. Ens quedem avui gaudint de les nebuloses, aquest manifest d'empoderament personal, de llibertat i celebració del desig propi. Super sexy.

se titula Tendré a arribar Raúl Alejandro, besito en la frente. Así arribava en el 2025 aquest grandíssim reggaetoner. I de Raúl Alejandro ens anem ràpidament a escoltar un fantàstic tema de Camela. Una cançó que sonava el 2022, Puedes besarme.

0: Nos he quedado en aquesta ocasió disfrutant del tema Lo que queda, un grandíssim tema de la banda espanyola Sidecar. I un tema que ens van presentar al 2025 des del seu disc Everest. T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: La tradició, la cultura, la llengua, la nostra terra. Ràdio Pel.

Així estem disfrutant d'aquest grup que ens arriben des de Sueca, un grup valencià del rock metal. Ells són Bullets i nosaltres avui els estem escoltant amb el tema Quan t'arriba el moment. Es parla, doncs, de la pèrdua i la incomprensió social de vegades. Reflexa com la societat i la gent d'alrededor a vegades opina de la mort i de la persona sense de vegades doncs tindre realment dolor. I de Bullets, Nicolas Joseph.

Amb devoció absoluta, lealtat e insistència per poder conquistar a la persona que realment estimes. Així arriba la loba, Shakira, que en aquesta ocasió compartia tema junt a Nicky Jam. Un tema que sonava el 2010, un tema inclòs dins de

0: L'artista madrileña Dani Martín arriba en Burning Man, una crítica a la cultura del exhibicionisme digital, ese exceso en red social, esa búsqueda superficial, esa aprobació dels likes. Critica, doncs, eixa vida del brilli-brilli.
1: Bienvenidos a la fiesta.
0: Ese comportament dels famosos influencers.
1: Sacar vuestras cometas.
0: Eixa imatge falsa que venen.
1: Paradise.
0: Eixa és la crítica de Dani Martín en aquesta cançó, Burning Man.

Moment d'ara per recuperar un clàssic del 2016. Els Red One arriben junt a Enrique Iglesias, Ray City, Sarah High i Shaggy. Tots ells arribaven amb el tema Don't You Need Somebody. No necessites algú? Suggereix doncs mantindre un romans en privat. Doncs aquest desig de connexió, una companyia nocturna, però tot això mantindreu en una relació romàntica però secreta.

Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: una declaració d'amor, un cant de la felicitat. Un tema que arriba a ritme de música pop tropical, un tema de Miqui Núñez, que en aquesta ocasió doncs comptava amb la col·laboració del gran DJ Mon DJ. El tema, La Barca.
1: Li posaria meu nom, tu series l'estrella que em porta al port, tu series l'estrella que em porta al port.
0: L'artista, doncs, imagina una vida en parella, on pot comprar una barca i navegar junts. Que bonico. Que romàntic, La Barca. Miqui Núñez i Mon DJ. Cap a la recta final, que ens trobem ja. Nosaltres seguim més bona música, seguim gaudint d'aixòs grans èxits en aquesta ocasió. Ho fem escoltant a Lola Young i aquest Post-Sex Clarity. Un èxitos tema del 2025.

Així, escoltant la gran artista britànica Lola Younghe, com havíem presentat amb aquest post-sex clarity, i és que pareix que veu més clarament després del sexe, explora aquesta vulnerabilitat, la confusió i aquest apego emocional que sorgeix després d'una intimitat física. Amb aquesta gran artista, diem adeu. Dic adeu, però ja sabeu que és un fins demà, que demà tornarem, com sempre, puntuals, sí, al teu costat, en Ones d'Estiu, a partir de les 8 del matí, amb Mapi Domènec, que ara us deixem en bona companyia. Ja sabeu que, com cada dia, arriba a les 11 del matí Carolina Ferrer, presentant-vos doncs, totes les novetats musicals. Els grans èxits del moment. Èxits que us acompanyaran fins a arribar a la una de la vesprada. Sigueu feliços, cuideu-se molt i espai en carreteres per el que puga passar en aquest horatge tan rebolicat. Sigueu feliços, una abraçada.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691-02-23-33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691-02-23-33.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
3: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego. Graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
4: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys, una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego.

0: Acció Social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Adéu, amics i amigues. Espero que estigueu de categoria. Benvingudes, benvinguts. Si vos acabo d'incorporar, esteu a la sintonia de Ràdio Pego 107.8 NFM. Qui vos parla? Carolina Ferrer. Dijous 10 de setembre de 2026, ara mateix les 11:07 minuts, i comença una altra aventura a través de la música més actual. Cada dia repassem els temes que més sonen en estos moments per tot arreu del món. Tenim un ampli ventall de possibilitats, com sabeu, i estils diferents. I aixes novetats que arriben dia rere dia també estan ahí guardadetes com a una bona sorpresa. De moment, una cançó que ja coneixeu perquè està en llistes i està molt ben posicionada és el nou single d'Alex Warren, i amb ell comencem. El tema es diu Passenger.

Ana Mena amb Lola Índigo. Les dues juntes tenen este número 1 anomenat Patito A. I d'una cançó que ja està consolidada a una altra que arriba amb força, Beyoncé i Maluma.

0: i 11.
1: Okay. En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En Ones d'Estiu. En l'ascensat.

Ahí teníem a Summer and My Body's in Reading i una altra novetat d'esta setmana, Ravine Lynne, Love Me Not.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: L'edat no és excusa. Durant este mes de setembre el pots matricular als tallers de teatre, pintura i restauració de mobles que s'imparteixen en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Pérez Ramos. El preu de matrícula es manté, és de 100 euros per taller, que es podran abonar en dues quotes de 50 euros, una en el moment de formalitzar la inscripció i l'altra durant el curs. Durant este mes de setembre pots matricular-te sense costos als cursos que ofereix el Centre de Formació de Persones Adultes de Pego, graduat en ESO i en preparació a les proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. O pots aprendre llengües, valencià en tots els nivells, castellà en nivells d'iniciació, A1 i A2, també castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, A1. Pots formalitzar la teva inscripció durant tot el mes de setembre de manera presencial en la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
2: T'agrada explorar facetes de tu, encara desconegudes, o aprofundir en coneixements que et fascinen? Ja ho pots fer amb Les Extrajovens 2026-2027. Defensa personal, teatre, ganxet i boixet, escalada, escacs, jocs de taula, maquillatge. Tria la teva i gaudeix. Aprèn i comparteix temps amb altres joves. Les inscripcions estaran obertes fins el 30 de setembre. Podeu fer el registre presencialment en InfoJove Pego o directament online. Trobareu l'enllaç en la bio d'Instagram d'InfoJove Pego. Ocupa el teu temps lliure amb allò que més t'agrada.
1: Eres jove i de Pego? Vols una entrada gratuïta per a la gossa sorda? Ho tens fàcil. Participa en el 6è Fòrum Jove de Pego i entra en el sorteig de 4 entrades. Una trobada per parlar i debatre sobre l'oci que necessiteu la gent jove. Un espai per a conèixer què vos agradaria fer durant el vostre temps lliure, per identificar què teniu ja i què trobeu a faltar i intentar posar-hi remei a partir d'ara. Al 6è Fòrum Jove de Pego hi haurà grups d'edat entre els 12 i els 30 anys. Una àmplia franja d'edats per a tindre totes les veus possibles. Anota't la data. Divendres 25 de setembre. On? A la seu d'InfoJove Pego. El període d'inscripció ja està obert. El trobes a la bio de l'Instagram d'InfoJove Pego. La polseguera va creixent. Va
0: creixent la polseguera. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
4: Refrescat. On és d'estiu?
5: En la sensació.

Mr. Know-it-all ara coneix una nova versió, la de Archie Holmes, amb la veu de Teddy Swims, per suposat. Dana i Belinda, Dolce Vita. Love, love and love.

Era Taylor Swift and Knew It des de la banda sonora de Toy Story i Pablo Alborán, li hem escoltat amb esta novetat Tiempos Bonitos.

0: Let's go.
1: Era Viralo amb Never Stop. I així tenim el nou single de Miley Cyrus, Buzz Pursuit.
2: Is on.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Ahí teníem el nostre quinto amb la xica, què dir-te? I la veu que escoltes ara o que escoltaràs ara és la de Cameron White, com One for Nothing.

Armin Van Buuren i Sasha LaBeouf, Everlasting. I el ritme continua ara de la mà de The Bauza i este single ja èxit, Magnetic.

0: Martin White, Paul Corinne Mele.
1: Con 8 on el test.

En Ràdio Pego et donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En ones d'estiu. En la sense.

0: Hola, com esteu? En dijous 17 de setembre, amb la vista taronja per pluges activat fins a les 3 de la vesprada i que en esta ocasió no ens ha tocat. Esta vesprada l'avís baixa a groc, però continuem, com veieu, amb la probabilitat de precipitació, en alguns casos intensa. Però ampliarem aquesta informació a la secció de l'oratge. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego es prepara per a la rebuda massiva de públic a l'última aquelarre de la Gossa Sorda. Dimecres s'ha celebrat a l'Ajuntament de Pego una junta de seguretat per a coordinar el pla d'actuació durant una jornada en què està previst que acudisquen més de 15.000 persones a Pego. Hi han assistit el subdelegat del govern a Alacant, el director general de Seguretat Pública, el tinent coronel cap d'operacions de la comandància d'Alacant, el cap de la policia autonòmica, el cap de la policia local de Pego i responsables del centre de salut de la localitat, a més de l'alcalde i altres membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Pego. L'objectiu ha estat planificar i coordinar les accions perquè no es produïsquen incidents l'11 d'octubre durant l'últim concert de la gira de la Gossa Sorda. Adeu a la varietat d'arròs bombó al Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva. Tot i les bones expectatives dels primers anys que van permetre que es guanyara en superfície cultivada de bombó al Parc Natural, les coses s'han torçut i enguany no se segaran les 40 hectàrees cultivades. El problema està principalment en la qualitat de la llavor de sembra. L'impulsor del projecte de recuperació de l'arròs bombó a Pego, l'enginyer agrònom i agricultor local, Vicent Domínguez, es confessa desil·lusionat. Pego busca a Expo Urbania les últimes novetats en neteja viària per a incorporar-les al plec de condicions del futur contracte de recollida de residus sòlids. L'alcalde s'ha compromès a que abans que s'acabi l'any el plec de condicions passi pel plenari i que en 2027 Pego disposi d'un nou servei. Des de l'equip de govern són conscients de les demandes i de les queixes que hi ha per part de la ciutadania. Així mateix, la Fira d'Obres, Serveis i Subministraments ha servit perquè els representants municipals coneguen les últimes novetats d'eficiència energètica hídrica. Una investigació del neurocientífic pegolí José Torres Pérez explica com l'alteració d'un gen de la síndrome de Williams produeix canvis en la resposta a l'estrès. En aquest treball es va estudiar específicament un dels gens que habitualment es troben afectats en aquesta síndrome, la de Williams, i que està relacionat amb el desenvolupament i el funcionament del sistema nerviós. L'estudi, que lidera la Universitat de València i on també participa la Queen Mary of London, explica que alterar el gen FZD9B en un peix zebra produeix canvis en la resposta a l'estrès i en comportaments també relacionats amb l'ansietat.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: El pròxim diumenge 11 d'octubre Pego acull l'últim Aquelarre, el darrer concert de la gira a Tornallom, que després de 10 anys de silenci ha tornat a pujar a la Gossa Sorda als escenaris, reunint centenars de milers de persones en cada cita. La previsió per al comiat definitiu del grup de Pego és que es puguen acollir a la localitat entre 15.000 i 20.000 persones, una xifra que pràcticament dobla el nombre d'habitants de la població. I davant d'aquest escenari, este dimecres ha celebrat a l'Ajuntament de Pego una junta de seguretat i han estat presents representants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, serveis sanitaris i administracions, amb l'objectiu de coordinar totes les accions perquè la gent que viu a Pego i també que ens visite pugui estar segura i tranquil·la, segons traslladava l'alcalde Enrique Molla.
1: Però el que hem intentat ha sigut coordinar totes les accions que es puguen fer per a que la població i les persones que ens visiten estiguin el més segures i més tranquil·les durant aquest concert.
0: Esta coordinació ha portat a Pego al subdelegat del govern a Alacant, Manuel Pineda Cuenca, el director general de Seguretat Pública, Eric Vanacloch Gil, el tinent coronel cap d'operacions de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant, Antonio Dader Colom, el cap de la companyia de Calpa, Borja Fernández Flores, l'inspector cap operatiu de la policia autonòmica, José Antonio Fernández de la Dueña, el cap de la policia local de Pego, Santiago Montero. Així mateix han estat presents durant la reunió els responsables del centre de salut de Pego i les regidories implicades en els diferents aspectes relacionats amb el desenvolupament del concert. Avança l'alcalde que hi haurà presència policial en les entrades i eixides de la població.
1: La presència policial en tots els llocs on pugui hi haure algun tipus d'incidència, tant en les entrades com les eixides de la població, i durant el recorregut de lo que va ser l'afluència de gent dins del
0: recinte. Una reunió productiva, així l'ha descrita Enrique Molla, que ha assegurat que els representants policials, també representants de l'Estat i de la Generalitat, els han felicitat per la predisposició a col·laborar que han tingut i pels plans que ja s'han dissenyat per part de la policia local i també del Departament d'Urbanisme.
1: La veritat és que crec que ha sigut productiva, tant el tenent de coronel de la Guàrdia Civil com el subdelegat de govern, com el jefe de la policia autonòmica i el director general d'emergències de la Generalitat, que són els que estaven presents en l'event, ens han felicitat per la predisposició a col·laborar que hem tingut en ells, per el pla que ha dissenyat des de la policia local de Pego, el seu cap Santiago, i des del Departament d'Urbanisme en tot el que és el complex d'infraestructures que es tenen que muntar no dins de l'event, sinó al redor de l'event. Cal dir que s'esperen una afluència entre 6.000 i 8.000 vehicles. S'espera que siga un dels carnavals, perquè la gent que ens està escoltant pense que és un dels carnavals d'antes, no des que n'hi ha ara, sinó d'antes, d'aixòs que tenen molt de cotxe en la cuneta i tal, i encara que ara tinguem més zones d'aparcament, perquè tenim tota la part del polígon, tota la part del passeig Mitchell i tota la part del cementeri, que en aquests carnavals no existia, va continuar hi havent un dèficit entre 2.000 i 3.000 vehicles que acabaran aparcant en Podran. No? Des de si ja demanaré disculpes a tots els ciutadans de Pego, perquè crec que aquest event val la pena que patim una miqueta, pues el disfrutem entre tots. No?
0: Sense concretar el nombre d'efectius que eixe dia vetlaran per la seguretat de Pego, l'alcalde comenta que el dispositiu que es desplegarà serà similar, ja ho comentava, a una nit de Carnestoltes.
1: El pla de seguretat que ha presentat l'empresa marca entre 10.000 i 20.000 persones l'afluència que poden anar. No sé si són 10.400 i pico o 10.500, més o menys, però al voltant entre 10.000 i 20.000 persones, el que marca el pla de seguretat, i els efectius tant de policia autonòmica com de Guàrdia Civil són els que normalment ens envien en una nit de carnaval, més que res també perquè hi ha una presència al redor de lo que és la població, perquè hem vist que en una de les incidències més grans que n'hi ha quan hi ha robatoris en la població és quan hi ha un event gran. L'últim episodi de robos va ser el dia de la final del Mundial de Futbol, amb molta gent però estava en la pantalla gegant, veient el futbol, veient amics, veient en les seves casetes o en les seves cases el partit, i en les cases que no hi havia ningú doncs van hi haure robatoris. No? Entonces, li hem demanat a la Guàrdia Civil que, a part dels dispositius de tràfic per al control d'accessos, també ens envien les patrulles per a fer un recorregut per al revés. La policia local tindrà 6 patrulles doblant, controlant el que són els accessos a la població.
0: El pla de seguretat es reforçarà en alguns espais amb la presència de seguretat privada, com és el cas del centre de salut.
1: I a part d'això, en alguns llocs doncs demanarem que hi hagi seguretat privada, com pugui ser en el centre de salut. Una de les peticions que farem a la gerència de la zona és que posi guàrdia de seguretat, perquè al ser un event privat no podem gestionar-ho des de l'Ajuntament, però tots aquests xocoteig entre hijos pues, estan encara no en bastaix, perquè ja tenim clar com es té que fer i com antes té que fer, i esperant que arribi el dia i poder gaudir d'un dia que crec que va ser històric, no per la nostra població, sinó també per la música en valencià i per la Marina Alta. No?
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: El 2014 s'iniciava el projecte de recuperació de l'arròs bombó al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Es feia, entre d'altres coses, perquè es tracta d'una varietat autòctona de la Marjal de Pego amb unes característiques excepcionals, atès que és una varietat molt saborosa i que presenta menys problemes amb el fong de la piriculària que la resta de varietats. Aquell projecte naix amb la implicació de Pego Natura, les Atles Tanques, l'organització agrària Assaja i la col·laboració de la Diputació d'Alacant i Líbia. Per a l'enginyer agrònom, agricultor local i impulsor de la iniciativa Vicent Dominguis, recuperar varietats antigues i locals és un projecte agronòmic molt bonic, i recorda que estem parlant d'una varietat, el bombó, que va ser molt famosa el segle passat, el que aporta una diferenciació a l'hora d'oferir al consumidor un producte únic i especial. I a més, apunta que hi ha gent que està disposada a pagar un preu més alta per el producte. Els fruits es donaven a conèixer 3 anys més tard, el 2016, al Palau Provincial d'Alacant, en una jornada que es va dur a terme al CDT de la capital provincial. Entre els objectius del projecte, la recuperació de l'arròs bombó era la d'obtenir llavor certificada, una fita que es va aconseguir el 2017, obtenint amb ella la marca Parcs Naturals i l'ingrés també en la denominació d'origen Arròs de València. Este pas és clau perquè la llavor certificada el que fa és informar que l'arròs té una base agronòmica bona per al seu cultiu.
3: Vam complir els objectius de certificar la procedència amb la DEU de València i el segell del Parc Natural, que això també el projecte ho va aconseguir, que està molt bé, perquè tu ja saps que si Pego sempre s'ha dit que se mescla, bueno, però hi havia una manera de certificar-ho oficialment, no? I això també es va aconseguir. Amb una xocoteta pressió de conselleria vam aconseguir que l'empresa certificarà llavor de bombó, Copsemar en aquest cas, i vam començar.
0: I van començar molt bé. Aquell any, durant la segona i última fase del projecte, es van distribuir gratuïtament llavors certificades entre els 8 grups arrossers de la zona, i es comercialitzaven més de 3.000 quilos d'arròs bombó, obtinguts dels 6.000 de la collita en brut, que és la que té el gra sense pelar d'aquella temporada. Un resultat que indica Vicent Dominguis va començar molt bé. El projecte ha suposat, però, un gran esforç, important per a donar-lo a conèixer. I, malauradament, quan ja anava consolidant-se, i tot i les bones expectatives dels primers anys, doncs el que ha passat és que les coses han començat a canviar i el problema ha vingut principalment, com explica l'enginyer agrònom, per la qualitat de la llavor de sembra.
3: Sí, enguany s'havien plantat unes hectàrees en bombon, intentant salvar i que algú canviara d'actitud, però ens ha eixit mal. Al final tot era, pues no va germinar bé, males herbes, se l'han menjat i fatal. I pues, estem un poc desil·lusionats perquè havíem començat a provar el projecte, pareixia ser que anava a despegar. Tu pensa que és una varietat que l'han tinguda que donar a conèixer, hem eixit amb molts mitjans de comunicació, hem donat a provar-la, la gent ja s'havia acostumat. És un procés que costa molt, això. La gent, una volta s'acostuma al gra, pues, l'any que ve en vol més.
0: L'enginyer agrònom té la sensació també que la recuperació del bombó no va tindre una bona acceptació a la zona arrossera de València, que és la principal, perquè es percebia com una competència i no com l'oportunitat que suposa diversificar el producte. Una circumstància que està convençut Vicent Dominguis que ha contribuït a la fallida del bombó perquè enguany no trauran cap benefici econòmic de les 40 hectàrees sembrades. Això significa que tindran pèrdues perquè, òbviament, el cultiu comporta una sèrie de despeses que no es recuperaran. També exposa que els agradaria que continuara endavant aquest projecte de recuperació de la varietat Bombó, però és realista i ho veu complicat. Al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, a banda de tot el que ha anat passant, cal afegir una altra causa que aporta fins ara incertesa i és la finalització de la concentració parcel·lària, com apunta Dominguis.
3: Però últimament pues, les coses han canviat i ha passat el que ha passat enguany. A nosaltres ens agradaria que això més avant continuara, però de moment ho veig complicat enguany. Pues tenim que veure el resultat de l'any econòmic. Enguany també s'espera la finalització de la concentració parcel·lària i és un any per estar a veure què passa, no? Si una part de la Marjal es torna a abandonar o els grups s'han de reconfigurar o a veure com es fa. Que la concentració parcel·lària també és un tema important a l'hora de tindre seguretat allí en la terra d'arròs.
0: I Vicent Dominguis defensa el projecte de recuperació del bombó de Pego i, a més, ho fa amb el convenciment que aporta un segell de qualitat amb l'aigua neta del riu Bullent. Una qüestió que les analítiques que s'han fet des de la Universitat Miguel Hernández corroboren.
3: Decepcionat un poc, perquè era un projecte i otro que bonico, però bueno, així és el que ha passat, no podem fer res més. El bomba està clar que la gran indústria sí que el reclama més, perquè és un arròs molt més conegut, vale? Bomba podem continuar fent-ne, sempre amb el perill de la pericolària, perquè tu ja saps que és un arròs prou susceptible, però el bomba és archiconocido i la indústria el vol, el bombón. Encara que la indústria també se l'ha autoritzat a poder vendre-lo com a bomba, en el plec de condicions de la DEO està així, com anàlogo al bomba, com té una milosa pareguda, pues, però a nosaltres el projecte que ens agradava era el bombó de Pego, amb el segell de qualitat, amb l'aigua neta del riu Bullent. Es va fer uns analítiques molt xules en la Universitat Miguel Hernández i els investigadors estaven fascinats per la netetat del gra, en metalls pesats, i tot això són coses que podem vendre i podem diferenciar-nos en varietats autòctones i la gent té que tindre clar que si no ho defenem nosaltres, ni, per dir-ho d'alguna forma, ni de l'Albufera ni de Calasparra, molts tenen que ajudar en això. Si no ho fem nosaltres, no hi ha manera.
0: La marjal de Pego presenta una aigua amb una alta salinitat, el que provoca que no totes les varietats comercials es puguen cultivar amb èxit. Per això, apunta Dominguis que cal buscar varietats tolerants perquè no afecte la producció. L'altra batalla del sector arrosser és la regulació fitosanitària perquè és molt restrictiva i no els permet competir amb altres països productors que sí, que poden fer-ne ús. Per això demanen alternatives que imprimisquen competitivitat al sector. En aquest context, al Parc Natural del Marjal de Pego-Oliva desapareix el bombó a l'hora que s'introduix la varietat campanar autoritzada des de 2024. Es tracta d'una varietat de nova generació per al control de males herbes, és a dir, que incorpora tecnologia provícia creada per la multinacional química alemanya Wafs. Una varietat que enguany s'ha sembrat en el 85% de la superfície de l'altre parc natural, el de l'Albufera de València. A la Marjal de Pego també ha estat present aquesta campanya i ha funcionat prou bé per al control de serreig i arròs salvatge, segons Dominguis. El problema que ha presentat, segons l'enginyer agrònom, és que ha eixit amb preu baix, amb uns 0,35 cèntims el quilo, i això ens indica també el difícil equilibri del cultiu de l'arròs.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Dimarts al matí s'inaugurava a Fira Alacant, ja comentàvem alguna cosa eixe dimarts, la primera edició d'Expo Urbània, Fira d'Obres, Serveis i Subministraments Públics, un esdeveniment impulsat per la Diputació d'Alacant que té com a objectiu crear un espai útil per conèixer de primera mà noves solucions, compartir necessitats i alhora generar oportunitats de col·laboració entorn als principals reptes que afronten actualment els pobles i les ciutats. Expo Urbània està oberta fins avui dijous, 17 de setembre, i és una nova cita professional que permet reunir en un mateix espai a ajuntaments, alcaldies, regidories, a personal tècnic municipal, a responsables de contractació pública, també a empreses proveïdores i professionals vinculats als serveis urbans, amb la idea de facilitar el contacte directe entre les administracions i el teixit empresarial especialitzat. En una superfície d'11.800 metres quadrats es reuneixen propostes relacionades amb múltiples qüestions que necessita un poble, com l'enllumenat públic, el mobiliari urbà, la gestió de l'aigua, els parcs i el paisatgisme en general, la mobilitat i la seguretat viària, però també la digitalització municipal o l'eficiència energètica i les energies renovables, les instal·lacions esportives, l'asfalt i el manteniment urbà, a més de la recollida de residus i de neteja. Esta última qüestió interessa especialment a l'Ajuntament de Pego i per això el mateix dia de la inauguració es desplaçava fins allí l'alcalde Enrique Moll, acompanyat de la regidora d'Urbanisme i Contractació, Laura Castellà, i del regidor de Serveis i Qualitat Urbana, Ricardo Sendra. Recorda l'alcalde que estem en un procés de licitació d'una nova concessió i és que l'actual concessió va caducar, recordem-ho, el 31 de desembre de 2023.
1: Estem en Expo Urbània, que és la Fira d'Obres, Serveis i de Subministre Públic, per a intentar implantar totes les novetats que puguin haure en el servei de neteja en el nostre poble. Com vosaltres sabeu, estem en un procés de licitació de la nova concessió. Anem a intentar que sigui la millor licitació possible que es pugui fer actualment i també en previsió de noves tecnologies i d'un futur que no es quedi antiquat ja una volta treta.
0: L'alcalde s'ha compromès a que abans que s'acabi l'any el plec de condicions passe pel plenari i que en 2027 Pego disposi d'un nou servei. Des de l'equip de govern són conscients de les demandes i les queixes que hi ha per part de la ciutadania perquè en aquests moments el servei que s'està prestant no és el millor, és antiquat i està caducat, assenyalen, i des de l'Ajuntament aposten per un servei potent atenent a que és el contracte més important del consistori per quantia i per durada, ja que les licitacions solen contemplar 10 anys de servei. Per això, avancem fons municipals que va apostar-se en els pròxims pressupostos per esta licitació.
1: També hem estat mirant el que són processos d'eficiència energètica en el consum d'aigua per al control de les possibles fugues i implantació de noves tecnologies en el que és la red d'aigua de la nostra població.
0: Doncs això, ja veieu que, a més, els representants municipals de l'Ajuntament de Pego aprofitaven la visita d'Expo Urbània per conèixer últimes novetats en altres aspectes que afecten també el dia a dia de la localitat. Expo Urbània pretén, recordem, en un mateix recinte que puguen conèixer-se productes, serveis, equipaments i tecnologies amb aplicació directa en la gestió municipal, des d'eines destinades a optimitzar els serveis públics fins a propostes per avançar en eficiència energètica, mobilitat, transformació digital o millora de l'espai urbà.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: La síndrome de Williams és la protagonista de l'últim article publicat pel neurocientífic pegolí José Vicente Torres Pérez, primer signant d'aquest article publicat a la revista Molecular Neurobiology. Un estudi amb peix zebra que explica el paper d'un gen implicat en aquest trastorn genètic poc comú que afecta aproximadament a un de cada entre 7.000 i 20.000 naixements al món. Les persones que pateixen la síndrome de Williams solen destacar per una notable facilitat per al llenguatge i la comunicació contrastada amb dificultats significatives en tasques espacials, com per exemple llegir mapes o solucionar un trencaclosques. A més, tenen una personalitat marcadament sociable que els acosta a la resta amb una calidesa i amb una empatia que són poc comunes. No obstant això, tenen problemes d'ansietat. Per això, esta investigació inicialment es planteja estudiar les habilitats numèriques que tenim tant els humans com els animals, segons explica José Vicente Pérez.
4: El projecte inicialment el que plantejava era estudiar les habilitats numèriques que tenim tant els humans com els animals, i per a estudiar-ho el que vam decidir és centrar-nos en una patologia que, com bé has comentat abans, les habilitats d'aquest tipus, tant numèriques com aritmètiques, poden estar afectades. Per això vam decidir caracteritzar diferents gens implicats en aquesta patologia.
0: José Vicente Torres Pérez. L'estudi publicat a la revista Molecular Neurobiology ha estat liderat per la Universitat de València amb la participació de la Queen Mary University of London. L'alteració de la síndrome de Williams afecta uns 20 gens situats en la regió del cromosoma 7 i es manifesta amb una combinació única de capacitats i desafiaments. Com hi ha tants gens, el que ha fet l'equip investigador és estudiar cada gen per separat. És el que ens explica l'investigador Ramon y Cajal del Departament de Biologia Celular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat de València.
4: El que fem és estudiar cadascun per separat i ja més endavant, si és pertinent, estudiar-los en conjunt. I bàsicament el que vam fer en aquest cas és seleccionar el gen este, el fase de 9, per a establir quina funcionalitat té.
0: I és que l'article científic explica que alterar el gen FZDB9B en peix zebra produeix canvis en la resposta a l'estrès i en comportaments relacionats amb l'ansietat. Els resultats ajuden a entendre la contribució del seu equivalent humà a algunes de les característiques de la síndrome de Williams, una alteració del desenvolupament d'origen genètic que afecta, com dèiem, a uns 20 gens. Per a fer possible aquesta investigació, l'equip ha agafat ous de peixos zebra i els han injectat un constructe, com ens explica Torres Pérez.
4: El que fem primerament és agafar ous de peixos zebra, injectem un constructe que el que va fer és pel el sistema de CRISPR-Cas9, que potser la gent no li coneix, però és com una forma molt assequible de tenir mutants, val? Establim una població de peixos mutants i els comparem amb peixos salvatges, peixos de tipus salvatge. I el que hem vist és tant a nivell de comportament, en alguns tests que gastem per estudiar el comportament dels peixos, quina resposta tenen davant d'estímuls estressants, així com davant de l'exposició a ambients nous. Crec que les dades més interessants de l'article és l'exposició a ambients nous, on el que veiem és que un peix, quan el col·loques en un ambient nou, té un moment d'ansietat, no? Això li passa a tots els peixos. El que veiem el que fan al principi és que quan el col·loques en un tanc nou, se'n van directament a fons. I evolutivament té sentit. Passem d'un ambient nou, un peix que pot ser predat per molts animals, el que fa és passar d'un ambient en tres dimensions a un ambient en dues dimensions, se'n va al fons. I a mesura que se n'adona que no hi ha ningú perill ni res pot passar, el que fa és, a poc, anar movent-se per el fons, a poc ja anar explorant les altres parts del tanc. Per tant, si podem comparar com responen a aquest test diferents animals, podem saber quins són més ansiosos i quins són menys ansiosos. I el que hem vist en el cas del gen este, desmutats per aquest gen, és que són...
0: Són més ansiosos. Sobre el que estava explicant, durant les primeres etapes de vida, el peix zebra presenta una habituació més lenta davant d'estímuls acústics repetits i canvis en l'expressió de gens relacionats amb el sistema que regula la resposta fisiològica a l'estrès. També es van detectar alteracions en la ramificació neuronal durant el desenvolupament. I en l'edat adulta, els animals mostraven canvis en comportaments utilitzats experimentalment com a indicadors d'ansietat. I aquesta conducta és important per entendre millor el que passa en la síndrome de Williams, i ens explica exactament per què José Vicente Torres Pérez.
4: I això és important a nivell de la patologia de la síndrome de Williams, perquè si bé com molt sociables, moltes vegades també aquesta hipersociabilitat va associada amb un gran nivell d'ansietat. Perquè sobretot pot ser, pareix que siga que està relacionat amb una ansietat en contextes socials. Tenen tanta gana de sociabilitzar que es tenen ansietat. Uh-huh. I conèixer quin gen contribueix a aquesta causa pues, ajuda després a l'hora d'establir terapeuta.
0: Però una vegada identificat este gen, la pregunta, o hi ha més preguntes a fer-se, i són les següents.
4: Ara ja hem determinat que el gen este en concret és important per a l'ansietat en la síndrome de Williams. Per tant, hi ha alguna droga que puguem gastar específica per a tractar este gen, per a tractar la funció d'este gen? I sí que hi ha. I de fet vam provar una droga que a principi en paper pareixia molt prometedora, però lamentablement no ha funcionat. Això vol dir que l'article no té validesa? No, sí que en té molta, perquè ens diu que aquesta és la diana terapèutica. La teràpia no l'han trobat encara, però ja tenim una diana terapèutica. I l'avantatge que té el model que hem utilitzat en peix zebra és que com que és un animal molt reduït en tamany i molt assequible a l'hora de fer experiments, podríem provar moltes drogues molt més ràpidament que qualsevol altre model, com per exemple seria el ratolí, que podria estar la gemel.
0: El treball posa de manifest també el potencial del peix zebra com a model per a estudiar la neurobiologia del comportament i el desenvolupament del sistema nerviós, com apuntava José Torres Pérez, i té més avantatges.
4: Sí, té moltes avantatges, a part de que només una única femella de peix zebra pot donar-te a voltant de 200 ous a la setmana, que et dona els números per a poder treballar més elevats. A part d'això, fa que els processos siguin més ràpids, podem estudiar de forma més ràpida, el desenvolupament tarda molt menys. I molt important, sobretot per a aquest tipus d'investigacions, on el que ens interessa estudiar és l'efecte del neurodesenvolupament, del desenvolupament neuronal o el desenvolupament en general, quan treballem en animals, en mamífers, que són placentaris, és molt difícil determinar quin és el paper que està tinguent la càrrega genètica de l'embrió o l'ambient, l'úter on es troba, l'ambient de la mare. Val? Per tant, el peix d'era, l'avantatge principal que tindria per a aquest tipus d'investigacions és que es desenvolupa de forma autònoma als pares. Per tant, podem estudiar com va produir-se el desenvolupament. A més, curiosament, els peixos zebra, durant les primeres etapes del seu desenvolupament, són pràcticament transparents. Per tant, és molt, molt fàcil, si

0: Social Llatí i de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat a través d'una subvenció a grups d'investigació emergents. A més, compta amb finançament del National Institute of Health dels Estats Units i la publicació en accés obert ha sigut possible gràcies a l'acord CRUE-SSIC amb Springer Nature.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Apuntar, abans de passar a una altra qüestió, que en acabar aquest informatiu podreu escoltar l'entrevista sencera que hem mantingut amb el neurocientífic pegolí, amb José Torres Pérez, en què hem abordat temes més enllà d'esta última publicació que acabem d'explicar. També vos contem que esta vesprada de dijous, 17 de setembre, a la veïna localitat d'Oliva es presenta el llibre Picapedrers de Pedres Negres, la indústria adoquinera valenciana i la seva conflictivitat sindical 1915-1936, un treball d'investigació de José Luis Luri Prieto i Robert Llopis Cendra, que serà presentat pels autors i també presentarà l'acte l'economista i exprofessor de la Universitat de València, Josep Banyuls. La conferència tractarà sobre la desconeguda indústria adoquinera valenciana i les seues pedreres, d'on s'extreia la llombarda d'ofita utilitzada en la pavimentació i reparació de carrers i carreteres, com van ser el cas d'Oliva i de Pego, i es tractaran els dos. L'acte s'emmarca dins la programació cultural de l'Associació Cultural Centelles i Riusec i té lloc esta mateixa vesprada a les 7 a la Casa Maians d'Oliva, que està situada al carrer Major número 12. I comentar també que sí, a esta casa Ràdio Pego estem preparant ja una nova temporada. Esta començarà a partir del 13 d'octubre, tot i que els informatius tornaran al seu horari habitual. Ja estan, però a la seva freqüència diària a partir del 5 d'octubre, la primera setmana sencera del mes que ve. Però per a la resta de programació, com cada any, ens agrada doncs, tindre una graella ben nodrida de programes i de veus diverses que aporten temes inèdits, apassionants, inquiets, temes, podríem dir, que són juganers, divertits o crítics, i que ens presenten també a gent interessant, que ens acosten a persones amb coses per contar. I per això hem obert el període de sol·licitud de programes i vos diem que si teniu ganes de sumar la vostra veu a esta gran casa que és Ràdio Pego, podeu trobar la sol·licitud de programes al nostre web www.radiopego.com en la part de dalt, i res, simplement l'heu d'emplenar i remetre'ns eixa sol·licitud al correu radiopego@pego.org.

Pel que fa a la previsió meteorològica, com diem, encara estem amb avís taronja per pluges fins a les 3 de la vesprada està actiu. Per tant, encara tenim temps de que en el que queda puguen caure molts litres. De fet, en aquest cas, l'avís taronja per pluges indica que poden acumular-se a partir de 60 litres per metre quadrats en una hora o 120 fins i tot en dues o tres hores. A partir de les 3 de la vesprada i fins a les 8 estarem en avís en aquest cas, groc per pluges, poden caure 30 litres per metre quadrats en una hora. També tenim perill de tempestes, avís groc, poden anar acompanyades de granís menor de 2 centímetres, per tant, no massa gran. Pel que fa a les temperatures,

Avui ho notareu, són més baixes de les que hem tingut fins ara, perquè la mínima d'esta nit passada va ser de 18 graus, però les màximes es frenen en els 24. Per avui tenim el vent que bufa fluix de component sud-oest i esta vesprada nit començarem a veure clarianes al cel. Per a demà divendres, entre un 50 i un 100% de probabilitat de precipitació, però sense avisos actius, i temperatures entre els 18 graus de mínima i els 25 de màxima, amb un vent que bufarà fluix de component variable. I per a dissabte, l'Agència Estatal de Meteorologia torna a activar l'avís groc per pluges, en este cas des de les 3 de la matinada i fins a les 3 de la vesprada, amb acumulats que poden ser de 20 litres per metre quadrat. Això dissabte, amb un cel pràcticament ennuvolat durant tot el dia i el 100% de probabilitat de precipitació fins a les 12 del migdia, i a partir d'aquest moment la probabilitat és del 70%, tot i que estarà molt ennuvolat, podem veure també alguna clariana al llarg del dia. I temperatures entre els 18 graus de mínima i els 26 de màxima, amb un vent que bufarà de component sud-est al voltant de 10 km per hora. Per a diumenge ja no tenim probabilitat de precipitació, tindrem encara bastant nuvolositat, però també moltes més ullades de sol o clarianes quan este desaparega. Temperatures diumenge entre els 10 graus de mínima i els 27 de màxima, i el vent continuarà bufant fluix de component sud-est. Això és tot per avui, dijous 17 de setembre. Com cada dia, que acabo de passar una molt bona jornada i ens retrobem en esta part informativa dimarts que ve. Fins aleshores, passeu-ho bé. Adeu.

0: Radio Pego, radio de proximidad.
1: Allez, venez, milord, vous asseoir à ma table.
2: La síndrome de Williams és un trastorn genètic poc comú que afecta aproximadament a un de cada entre 7.000 i 20.000 naixements al món. L'alteració afecta uns 20 gens situats en la regió del cromosoma 7 i es manifesta amb una combinació única de capacitats i desafiaments. Qui pateix la síndrome de Williams sol destacar per una notable facilitat per al llenguatge i la comunicació contrastada amb dificultats significatives en tasques espacials com llegir mapes o solucionar un trencaclosques. A més, tenen una personalitat marcadament sociable que els acosta a la resta amb una calidesa i una empatia que són habitualment poc comunes. No obstant això, tenen problemes d'ansietat. Sobre la síndrome de Williams va l'últim article publicat pel neurocientífic Pegolí, José Vicente Torres Pérez, primer signant de l'article amb altres científics i altres científiques, i que ha estat publicat a la revista Molecular Neurobiology. José Torres Pérez és investigador en Ramón y Cajal del Departament de Biologia Celular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat de València i tenim comunicació amb ell perquè ens explique alguna cosa més sobre esta última publicació. Molt bon dia, José.
3: Molt bon dia, Sara. Molt bon dia a tots.
2: En primer lloc, el que m'agradaria saber és per què has o heu triat l'estudi d'una malaltia minoritària com és la síndrome de Williams?
3: És una pregunta molt curiosa. La veritat és que el projecte inicialment el que plantejava era estudiar les habilitats numèriques que tenim tant els humans com els animals. I per a estudiar-ho el que vam decidir és centrar-nos en una patologia que, com bé has comentat abans, les habilitats d'aquest tipus, tant numèriques com aritmètiques, poden estar afectades. Per això vam decidir caracteritzar diferents gens implicats en aquesta patologia, la síndrome de Williams.
2: Mm-hmm. En l'article que heu publicat expliqueu que alterar el gen FZD9B en el peix zebra produeix canvis en la resposta a l'estrès i en comportaments relacionats amb l'ansietat. I afegiu que aquests resultats ajuden a entendre la contribució del seu equivalent humà, que seria el FZD9, algunes de les característiques de la síndrome de Williams, una alteració, com hem dit, del desenvolupament d'origen genètic que afecta uns 20 gens que estan situats en la mateixa regió del cromosoma 7 i afegiu que es caracteritza per alteracions cardiovasculars i del desenvolupament i discapacitat intel·lectual, entre d'altres símptomes. Explica'ns un poc millor aquestes conclusions de la vostra investigació.
3: Bàsicament el que hem fet en aquest estudi és seleccionar el gen este, el FZD9, en peixos per a mutar-lo. Per què? Perquè sabem que la síndrome de Williams afecta al voltant de 20-28 gens, depenent del cas, però estudiar la contribució de cadascun d'ells és molt complicat veure-ho en conjunt. No és el mateix que en patologies en les quals només és un gen que està afectat, com per exemple la síndrome de Rett, que també estudiem al laboratori. En la síndrome de Rett és un gen el causant, per tant, llevem el gen i tenim tota la patologia sencera. Però en casos com la síndrome de Rett, on són tants gens implicats, cadascuna amb una possible funció o moltes possibles funcions, per a poder saber què fa cadascun, com contribueix cadascun, el que fem és dividir-los. El que fem és estudiar cadascun per separat i ja, més endavant, si és pertinent, estudiar-los en conjunt. I bàsicament el que vam fer en aquest cas és seleccionar el gen este, FZD9, per a establir quina funcionalitat té. El que fem primerament és agafar aus de peixos zebra, injectem un constructe que el que va fer és pel el sistema de CRISPR-Cas9, que potser la gent no li coneix, però és com una forma molt assequible de tenir de mutants, val? Establim una població de peixos mutants i els comparem amb peixos salvatges, peixos de tipus salvatge. I el que hem vist és tant a nivell de comportament, en alguns tests que gastem per estudiar el comportament dels peixos, quina resposta tenen davant d'estímuls estressants, així com davant de l'exposició a ambients nous. Crec que les dades més interessants de l'article és l'exposició a ambients nous, on el que vegem és que un peix, quan el col·loques un ambient nou, té un moment d'ansietat, no? Això li passa a tots els peixos. El que vegem el que fan al principi és que quan el col·loques en un tanc nou, se'n van directament a fons. I evolutivament té sentit. Passem d'un ambient nou, un peix que pot ser predat per molts animals, el que fa és passar d'un ambient en tres dimensions a un ambient en dues dimensions, se'n va al fons. I a mesura que se n'adona que no hi ha ningú perill ni res pot passar-hi, el que fa és, a poc, anar movent-se per el fons i, a poc, ja anar explorant les altres parts del tanc. Per tant, si podem comparar com responen a aquest test diferents animals, podem saber quins són més ansiosos i quins són menys ansiosos. I el que hem vist en el cas del gen este, desmutats per aquest gen, és que són més ansiosos. I això és important a nivell de la patologia de la síndrome de Williams, perquè, si bé, com comentava, són molt sociables, moltes vegades també aquesta hipersociabilitat va associada amb un gran nivell d'ansietat. Perquè, sobretot, pot ser, pareix que siga que està relacionat amb una ansietat en contextes socials. Tenen tanta gana de sociabilitzar que es té ansietat. Uh-huh. I conèixer quin gen contribueix a aquesta causa pues, ajuda després a l'hora d'establir terapeuta més interessant.
2: Sí, perquè en principi aquesta investigació, que suposa que tindrà recorregut, quines aplicacions tindria en un futur, pel que comentes ara?
3: Doncs, de fet, en l'article ho intentem buscar algun tipus de tractament que podria funcionar, no? Ara ja hem determinat que el gen este en concret és important per a l'ansietat en la síndrome de Williams, per tant, hi ha alguna droga que puguem gastar específica per a tractar este gen, per a tractar la funció d'este gen, i sí que hi ha. I de fet, vam provar una droga que a principi en paper pareixia molt prometedora, però lamentablement no ha funcionat. Això vol dir que l'article no té validesa? No, sí que en té molta, perquè ens diu que aquesta és la diana terapèutica. La teràpia no l'han trobat encara, però ja tenim una diana terapèutica. I l'avantatge que té el model que hem utilitzat en peix zebra és que com que és un animal molt reduït en tamany i molt assequible a l'hora de fer experiments, podríem provar moltes drogues molt més ràpidament que qualsevol altre model, com per exemple seria el ratolí, que podria estar la gent més familiaritzada.
2: Sí, de fet, era una de les preguntes que també tenia previst fer-te, no? Quins avantatges té treballar amb peix zebra? Perquè sabem que no és la primera vegada que l'utilitzeu en les vostres investigacions.
3: Sí, té moltes avantatges, a part de que només una única femella de peix zebra pot donar-te a voltant de 200 ous a la setmana, que et dona els números per a poder treballar més elevats. A part d'això, fa que els processos siguin més ràpids, podem estudiar de forma més ràpida, el desenvolupament tarda molt menys. I molt important, sobretot per a aquest tipus d'investigacions, on el que ens interessa estudiar és l'efecte del neurodesenvolupament, del desenvolupament neuronal o el desenvolupament en general. Quan treballem en animals, en mamífers, que són placentaris, és molt difícil determinar quin és el paper que està tenint la càrrega genètica de l'embrió o l'ambient, l'úter on es troba, en l'ambient de la mare. Val? Per tant, el peix d'era, l'avantatge principal que tindria per a aquest tipus d'investigacions és que es desenvolupa de forma autònoma als pares. Per tant, podem estudiar com va produir-se el desenvolupament. A més, curiosament, els peixos zebra, durant les primeres etapes del seu desenvolupament, són pràcticament transparents. Per tant, és molt, molt fàcil simplement agafar uns quants embrions, posar-los davall del microscopi i directament veure què està passant amb ell.
2: Uh-huh. I una de les qüestions que també has comentat és que el que heu vist també amb aquesta investigació per allò de que la síndrome de Williams està en 20-28 gens, és que és necessari, no?, abordar les causes de les alteracions en cadascun dels gens per a, doncs, poder, com deies, trobar dianes terapèutiques específicament per a aquest gen que s'estudia, però després també, si en són més els estudis sobre aquests diferents gens, trobar, podríem dir, una diana terapèutica com més en conjunt, no?
3: Sí, una teràpia combinada, no? Més sí. Apropiada. I és que és veritat que en síndromes com aquests és molt difícil determinar quina contribució té cadascun. I si bé té sentit el que fem d'estudiar-los cadascun aïlladament, també seria interessant per estudiar-los en conjunt, perquè no és el mateix, no podria ser que no fos el mateix la combinació de diferents gens en conjunt que el seu efecte per separat. En aquest context hi ha alguns gens que no cal, que ja saben la funció que tenen. Per exemple, en la síndrome de Williams, un gen que està afectat es diu elastin. I elastin, com qualsevol persona podrà pensar, ve de l'elastina, que està relacionat amb l'elasticitat. I sí o sí, al 100%, que és important per als problemes cardíacs que estan associats a la síndrome de Williams. Però després hi ha una altra sèrie de gens, com és el de l'estudi d'ara, del FZ9, en el qual se sospita que té un paper en la part neuronal, però no queda clar. seguint aquesta mateixa línia, ja hem investigat en el passat una altra soca mutant per a un altre gen, també fet a Ten Williams, que es diu el gen BAS1B, que bàsicament el que hem vist és que este seria l'important per a les parts més relacionades amb la sociabilitat. L'ansietat no està implicat, però sí la sociabilitat. Però, clar, com podríem continuar això? Doncs seria interessant tindre un doble mutant, que sigui tan mutant per al BAS1 com per al nou gen, el FZT9, i veure què passa quan estan en dos afectats.
2: Mm-hmm. Per tant, veiem que esta síndrome, no, dona o té un recorregut d'investigació a llarg termini.
3: Sí, a molt llarg termini. Sí, mm-hmm. I ens agradaria poder anar més ràpid. I, a més, pensem que no és, és interessant no només per a la síndrome de Williams per ella mateixa, que ja per això hauria de ser un motiu molt important, si a més podríem parlar en més detall, però tampoc vull entrar en molt detall ara, perquè seria com ara anar molt per rames. Hem vist que té moltes altres aspectes importants, tant per a la nostra evolució, per al nostre procés de domesticació com a humans, perquè nosaltres, els humans, som una espècie que ens hem autodomesticat, però com ja el dic, és un aspecte que encara estem desenvolupant i encara no tenim dades per a parlar-ne seriosament. Mm-hmm. Per tant, ho deixo així com una pinzellada.
2: Val. Perquè no és la teua primera investigació, òbviament, ja portes uns quants anys ahí entre provetes, per dir-ho d'alguna manera. Vas demostrar, junt amb Maria Avellán Álvaro, que una exposició breu a un còctel de pesticides durant els primers dies de desenvolupament del peix zebra provoca alteracions neuroconductuals en aquesta espècie. Comentàveu que els seus nivells d'ansietat estaven alterats i això es relaciona amb una resposta de l'eix de l'estrès que podria estar alterada i si parlem doncs, de pesticides, segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, la FAO, s'estima que anualment al món se n'utilitzen més de 3 milions i mig de tones de fertilitzants, no? I d'altra banda, també has investigat sobre com frenar el dolor de les cremades greus gràcies a la epigenètica. Això ja fa uns quants anys, era 2017, quan demostraveu que bloquejant un nou marcador genètic es podia reduir l'activació neuronal causada per estímuls dolorosos. I m'agradaria saber quines són les línies d'investigació que tens obertes actualment i si aquestes estan tancades ja o es podria reprendre cadascuna d'aquestes recerques.
3: La veritat és que tot està més o menys interconnectat, o això és el que em dic a mi mateix per a convèncer, i bàsicament el lligam que fa que tot estigui connectat és l'epigenètica. L'epigenètica és tot allò que està modificant l'expressió gènica sense modificar els gens en si. Val? I el que estudiem al laboratori, el que ens interessa principalment és estudiar com l'epigenètica està modulant, com està controlant la nostra conducta tant a nivell social com a nivell de dolor, o com s'expressa el dolor a nivell social. Ja seria com unir-ho tot, val? I especialment rellevant per això és estudiar els síndromes del desenvolupament on els quals hi ha un component epigenètic. Per exemple, un dels gens que hem mutat és un regulador epigenètic. O, per exemple, quan parlem de la síndrome de Rett, també és un regulador epigenètic. I tot això, si sumem els pesticides, que són, com a la gent li sonarà, una paraula molt de moda, molt de moda ara mateix, són disruptors endocrins, qualsevol podria pensar que hi ha una connexió relacionada amb tot això. Val? Però el fil conductor de la investigació que estem fent ara mateix és com l'epigenètica, com canvis ambientals modifiquen l'expressió genètica i com això acaba afectant tant a la sociabilitat com a l'expressió o el dolor en si mateix.
2: Mm-hmm. Per tant, la teua línia d'investigació continuarà relacionada d'una manera o d'una altra amb això que ens estàs explicant.
3: Exactament. Mentre tinguem diners, mentre continuem donant finançament, continuarem avançant en aquesta línia de recerca. El dia que no ens donin diners, farem el que podrem i endavant.
2: Uh-huh. Eres una de les persones que està en una beca Ramón y Cajal. No sé com va des de que la vas aconseguir fins ara, com està anant tota els projectes que tens entre mans?
3: Bé, la veritat és que és un poc... és una situació... No voldria relativitzar massa, no? Però sí que em podria considerar que és una relació... Tinc un contracte ara mateix que és un poc privilegiat, perquè, de fet, la gran majoria de contractes no són tan avantatjosos en aquest sentit, en el qual el que aquesta posició després em va permetre optar a una posició permanent. Per tant, tot apunta que va molt bé, podem estar tranquils i d'ací a poc ja, si no passa res, podré intentar consolidar-me i ja veuré si això ens dona l'estabilitat per a poder seguir investigant les coses que ens agraden. Sí que dic que aconseguir un contacte amb Mònica Hall és molt complicat, però abans d'aconseguir-ho la sensació és de que una vegada que el tingues ja està, ja tens el cul cobert, que diríem per casa, però una vegada que estàs dins te n'adones que no, que queda molt per a fer i que estàs sempre com pentant un fil i és una sensació no gens agradable. Tot i així, és una mona apassionant i una vegada que ja aconseguixes assolir certa estabilitat, que és el meu cas, és meravellós.
2: Uh-huh. I hi ha molta diferència des que has canviat de la Queen Mary University of London a la Universitat de València amb esta beca o amb este contracte Ramón y Cajal?
3: Diferència? Més bé sí. Abans jo passava més temps al laboratori, ara em passo més temps fent coses d'administració o donant classes. Uh-huh. No hauria de ser la raó principal, però per a promoure en el nivell, en el sistema universitari espanyol, són tasques que tant o pront et toca fer. Uh-huh. És l'única gran diferència.
2: Que suposa que per el to, no?, que utilitzes, que t'agradaria que fos al contrari i que aquesta investigació, que sí que tenia més pes en la Queen Mary University of London, estiguera més present, no?, si no actualment, en un futur pròxim a la Universitat de València o qualsevol universitat de l'estat espanyol.
3: Exacte, jo penso que la investigació és fonamental en la universitat. Una de les funcions principals de la universitat, a part de formar a gent, és avançar en el coneixement. I a dia d'avui penso que a l'estat espanyol les universitats, tot i que s'està intentant fer un esforç, no hem arribat al nivell on hauríem d'estar per estar avançant amb el coneixement.
2: Uh-huh. José Vicente Torres Pérez, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre la investigació que heu publicat a Molecular Neurobiology o en general, no?, al treball que estàs desenvolupant en aquests moments a la Universitat de València.
3: Sí que dir que obrir un laboratori nou en una instal·lació nova, tot i que penses que tornes a casa teua, és un poc complicat, però que per fi estem en aquest moment dolç en el qual podem començar a produir i podem començar a fer ciència divertida i interessant per a tots i esperem que aquesta estela que hem iniciat aguanti molt de temps.
2: Nosaltres també ho esperem i assabentar-nos, no?, dels avanços del que aneu publicant per a poder també traslladar-ho a la gent de Pego i en general a l'audiència de Ràdio Pego, que sabem que no només es queda al municipi, sinó que també s'estén a d'altres poblacions. Moltíssimes gràcies, José Torres Pérez, primer signant d'aquest article al voltant de la síndrome de Williams, neurocientífic pegolí i investigador Ramón y Cajal del Departament de Biologia Celular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat de València per acostar-nos un poc més a la ciència que es fa en els laboratoris i que després es transmet a les aules. És molt interessant també conèixer-la per a la resta de la població i crec que és una de les funcions també que José fa temps que té en el cap i que no deixa d'acostar-nos-la i per tant també te ho agraïm moltíssim.
3: Moltíssimes gràcies i jo molt agraït de l'espai que doneu a la ciència, que doneu l'oportunitat de que la ciència sigui coneguda. Us ho agraïs moltíssim.
2: Fins a la propera, doncs, José.
0: Dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

0: agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego 107.8 en FM.

Alarm. Give us a reading on the 1202 program alarm.

0: Les sabates no et disfressen. Et vesteixen, et protegeixen els peus i et transporten. T'aporten un origen. La terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.
1: La música allarga la vida.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Lo que més sona en la ràdio ho tens ací. 107.8 Ràdio Pego.

Meu perro. Não nasceu, Abel. Meu perro. Yo. BT.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Radio Pego.

llegir en sexe, escoltar en sols. Quan es va aturar ton cor, el teu batec colpidor, rellotge greu de la nostra vora. Quins et varen condemnar, pena de no seguir el ramat. Jutges, polis i fiscals, jugant a déus del fracàs, de la justícia i la realitat.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Informatius d'estiu a Ràdio Pego. Dimarts i dijous a les 13 hores. I la seva repetició a les 18 hores.
2: Hola, com esteu? En dijous 17 de setembre amb l'avís taronja per pluges activat fins a les 3 de la vesprada i que en esta ocasió no ens ha tocat. Esta vesprada l'avís baixa a groc, però continuem, com veieu, amb la probabilitat de precipitació, en alguns casos intensa, però ampliarem aquesta informació a la secció de l'oratge. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. Pego es prepara per a la rebuda massiva de públic a l'última aquelarre de la gossa sorda. Dimecres s'ha celebrat a l'Ajuntament de Pego una junta de seguretat per a coordinar el pla d'actuació durant una jornada en què està previst que acudisquen més de 15.000 persones a Pego. Hi han assistit el subdelegat del govern a Alacant, el director general de Seguretat Pública, el tinent coronel cap d'operacions de la comandància d'Alacant, el cap de la policia autonòmica, el cap de la policia local de Pego i responsables del centre de salut de la localitat, a més de l'alcalde i altres membres de l'equip de govern de l'Ajuntament de Pego. L'objectiu ha estat planificar i coordinar les accions perquè no es produïsquen incidents l'11 d'octubre durant l'últim concert de la gira de la gossa sorda. Adeu a la varietat d'arròs bombó al Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva. Tot i les bones expectatives dels primers anys que van permetre que es guanyara en superfície cultivada de bombó al Parc Natural, les coses s'han torçut i enguany no se segaran les 40 hectàrees cultivades. El problema està principalment en la qualitat de la llavor de sembra. L'impulsor del projecte de recuperació de l'arròs bombó a Pego, l'enginyer agrònom i agricultor local, Vicent Domínguez, es confessa desil·lusionat. Pego busca a Expo Urbània les últimes novetats en neteja viària per a incorporar-les al plec de condicions del futur contracte de recollida de residus sòlids. L'alcalde s'ha compromès a que abans que s'acabi l'any el plec de condicions passi pel plenari i que en 2027 Pego disposi d'un nou servei. Des de l'equip de govern són conscients de les demandes i de les queixes que hi ha per part de la ciutadania. Així mateix, la Fira d'Obres, Serveis i Subministraments ha servit perquè els representants municipals coneguen les últimes novetats d'eficiència energètica hídrica. Una investigació del neurocientífic pegolí José Torres Pérez explica com l'alteració d'un gen de la síndrome de Williams produeix canvis en la resposta a l'estrès. En este treball es va estudiar específicament un dels gens que habitualment es troben afectats en esta síndrome, la de Williams, i que està relacionat amb el desenvolupament i el funcionament del sistema nerviós. L'estudi, que lidera la Universitat de València i on també participa la Queen Mary of London, explica que alterar el gen FZD9B en un peix zebra produeix canvis en la resposta a l'estrès i en comportaments també relacionats amb l'ansietat.
1: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: El pròxim diumenge 11 d'octubre Pego acull l'últim Aquelarre, el darrer concert de la gira a Tornalloma, que després de 10 anys de silenci ha tornat a pujar a la Gossa Sorda als escenaris, reunint centenars de milers de persones en cada cita. La previsió per al comiat definitiu del grup de Pego és que es puguen acollir a la localitat entre 15.000 i 20.000 persones, una xifra que pràcticament dobla el nombre d'habitants de la població. I davant d'aquest escenari, este dimecres s'ha celebrat a l'Ajuntament de Pego una junta de seguretat i han estat presents representants de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, serveis sanitaris i administracions, amb l'objectiu de coordinar totes les accions perquè la gent que viu a Pego i també que ens visite pugui estar segura i tranquil·la, segons traslladava l'alcalde Enrique Molla.
1: Però el que hem intentat ha sigut coordinar totes les accions que es puguen fer per a que la població i les persones que ens visiten estiguin el més segures i més tranquil·les.
0: Esta coordinació ha portat a Pego al subdelegat del govern a Alacant, Manuel Pineda Cuenca, el director general de Seguretat Pública, Eric Vanacloch-Gil, el tinent coronel cap d'operacions de la comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant, Antonio Dader Colom, el cap de la companyia de Calpa, Borja Fernández Flores, l'inspector cap operatiu de la policia autonòmica, José Antonio Fernández de la Dueña, el cap de la policia local de Pego, Santiago Montero. Així mateix han estat presents durant la reunió els responsables del centre de salut de Pego i les regidories implicades en els diferents aspectes relacionats amb el desenvolupament del concert. Avança l'alcalde que hi haurà presència policial en les entrades i eixides de la població.
1: La presència policial en tots els llocs on pugui haver algun tipus d'incidència, tant en les entrades com les eixides de la població, i durant el recorregut de lo que va ser l'afluència de gent des del
0: recinte. Una reunió productiva, així l'ha descrita Enrique Molla, que ha assegurat que els representants policials, també representants de l'Estat i de la Generalitat, els han felicitat per la predisposició a col·laborar que han tingut i pels plans que ja s'han dissenyat per part de la policia local i també del Departament d'Urbanisme.
1: La veritat és que crec que ha sigut productiva, tant el tenent de coronel de la Guàrdia Civil com el subdelegat de govern, com el jefe de la policia autonòmica i el director general d'emergències de la Generalitat, que són els que estaven presents en l'event, ens han felicitat per la predisposició a col·laborar que hem tingut en ells, per el pla que ha dissenyat des de la policia local de Pego, el seu cap Santiago, i des del Departament d'Urbanisme en tot el que és el complexe d'infraestructures que es tenen que muntar no dins de l'evento, sinó alrededor de l'evento. Cal dir que s'esperen una afluència entre 6.000 i 8.000 vehicles. S'espera que siga un dels carnavals, perquè la gent que ens està escoltant pense que és un dels carnavals d'antes, no des que n'hi ha ara, sinó d'antes, d'aixòs que tenen molt de cotxe en la cuneta i tal, i encara que ara tinguem més zones d'aparcament, perquè tenim tota la part del polígon, tota la part del passeig Mitchell i tota la part del cementeri, que en aquests carnavals no existia, va continuar hi havent un dèficit entre 2.000 i 3.000 vehicles que acabaran aparcant en Podran. No? Des d'ací ja demanaré disculpes a tots els ciutadans de Pego, perquè crec que aquest evento val la pena que patim una miqueta, pues, el disfrutem entre tots. No?
0: Sense concretar el nombre d'efectius que eixe dia vetlaran per la seguretat de Pego, l'alcalde comenta que el dispositiu que es desplegarà serà similar, ja ho comentava, a una nit de Carnestoltes.
1: El pla de seguretat que ha presentat l'empresa marca entre 10 i 20.000 persones l'afluència que poden anar, no sé si són 10.400 i pico, 10.500, més o menys, però al voltant entre 10 i 20.000 persones, el que marca el pla de seguretat, i els efectius tant de policia autonòmica com de Guàrdia Civil són els que normalment ens envien en una nit de carnaval, més que res també perquè hi ha una presència alrededor de lo que és la població, perquè hem vist que en una de les incidències més grans que n'hi ha quan hi ha robatoris en la població és quan hi ha un evento gran. L'últim episodi de robos va ser el dia de la final del Mundial de Futbol, amb molta gent però estava a la pantalla gegant, veient el futbol, veient amics, veient en les seues casetes o en les seues cases el partit, i en les cases que no vivia ningú doncs van haver robatoris. No? Entonces, li hem demanat a la Guàrdia Civil que, a part dels dispositius de tràfic per al control d'accessos, també ens envien les patrulles per a fer un recorregut per al revés. La policia local tindrà 6 patrulles doblant, controlant el que són els accessos a la població.
0: El pla de seguretat es reforçarà en alguns espais amb la presència de seguretat privada, com és el cas del centre de salut.
1: I a part d'això, en alguns llocs doncs, demanarem que hi hagi seguretat privada, com pugui ser en el centre de salut. Una de les peticions que farem a la gerència de la zona és que posi guàrdia de seguretat, perquè al ser un event privat no poden gestionar-ho des de l'Ajuntament, però tots aquests xocoteig entre hijos pues, estan encara no en bastaix, perquè ja tenim clar com es té que fer i com han de fer, i esperant que arribi el dia i poder gaudir d'un dia que crec que va ser històric, no per la nostra població, sinó també per la música en valencià i per la Marina Alta. No?
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: El 2014 s'iniciava el projecte de recuperació de l'arròs Bombó al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva. Es feia, entre d'altres coses, perquè es tracta d'una varietat autòctona de la Marjal de Pego amb unes característiques excepcionals, atès que és una varietat molt saborosa i que presenta menys problemes amb el fong de la pericolària que la resta de varietats. Aquell projecte naix amb la implicació de Pego Natura, les Atles Tanques, l'organització agrària Assaja i la col·laboració de la Diputació d'Alacant i Libia. Per a l'enginyer agrònom, agricultor local i impulsor de la iniciativa Vicent Dominguis, recuperar varietats antigues i locals és un projecte agronòmic molt bonic i recorda que estem parlant d'una varietat, el Bombó, que va ser molt famosa el segle passat, el que aporta una diferenciació a l'hora d'oferir al consumidor un producte únic i especial. I a més, apunta que hi ha gent que està disposada a pagar un preu més alta per el producte. Els fruits es donaven a conèixer 3 anys més tard, el 2016, al Palau Provincial d'Alacant, en una jornada que es va dur a terme al CDT de la capital provincial. Entre els objectius del projecte, la recuperació de l'arròs Bombó era la d'obtenir llavor certificada, una fita que es va aconseguir el 2017, obtenint amb ella la marca Parcs Naturals i l'ingrés també en la denominació d'origen Arròs de València. Este pas és clau perquè la llavor certificada el que fa és informar que l'arròs té una base agronòmica bona per al seu cultiu.
3: Vam complir els objectius de certificar la procedència amb la DEO de València i el segell del Parc Natural, que això també el projecte ho va aconseguir, que està molt bé, perquè tu ja saps que si Pego sempre s'ha dit que se mescla, bueno, però hi havia una manera de certificar-ho oficialment, no? I això també es va aconseguir. Amb una xocoteta pressió de conselleria vam aconseguir que l'empresa certificarà llavor de Bombó, Copsemar, en aquest cas.
0: I van començar molt bé. Aquell any, durant la segona i última fase del projecte, es van distribuir gratuïtament llavors certificades entre els 8 grups arrossers de la zona i es comercialitzaven més de 3.000 quilos d'arròs Bombó, obtinguts dels 6.000 de la collita en brut, que és la que té el gra sense pelar d'aquella temporada. Un resultat que indica Vicent Dominguis va començar molt bé. El projecte ha suposat, però, un gran esforç, important per a donar-lo a conèixer. I, malauradament, quan ja anava consolidant-se, i tot i les bones expectatives dels primers anys, doncs el que ha passat és que les coses han començat a canviar i el problema ha vingut principalment, com explica l'enginyer agrònom, per la qualitat de la llavor de sembra.
3: Sí, enguany s'havien plantat unes hectàrees en Bombón, intentant salvar i que algú canviara d'actitud, però ens ha eixit mal. Al final tot era, pues no va germinar bé, males herbes, se l'han menjat i fatal. I pues, estem un poc desil·lusionats perquè havíem començat prou el projecte, pareixia ser que anava a despegar. Tu pensa que és una varietat que l'han tinguda que donar a conèixer, hem eixit amb molts mitjans de comunicació, hem donat a provar-la, la gent ja s'havia acostumat. És un procés que costa molt, això. La gent una volta s'acostuma al gra, pues, l'any que ve en vol més.
0: L'enginyer agrònom té la sensació també que la recuperació del bombó no va tindre una bona acceptació a la zona arrossera de València, que és la principal, perquè es percebia com una competència i no com l'oportunitat que suposa diversificar el producte. Una circumstància que està convençut Vicent Dominguis que ha contribuït a la fallida del bombó perquè enguany no trauran cap benefici econòmic de les 40 hectàrees sembrades. Això significa que tindran pèrdues perquè, òbviament, el cultiu comporta una sèrie de despeses que no es recuperaran. També exposa que els agradaria que continuara endavant aquest projecte de recuperació de la varietat Bombó, però és realista i ho veu complicat. Al Parc Natural de la Marjal de Pegoliba, a banda de tot el que ha anat passant, cal afegir una altra causa que aporta fins ara incertesa i és la finalització de la concentració parcel·lària, com apunta Dominguis.
3: Però últimament pues, les coses han canviat i ha passat el que ha passat enguany. A nosaltres ens agradaria que això més avant continuara, però de moment ho veig complicat enguany. Pues, tenim que veure el resultat de l'any econòmic. Enguany també s'espera la finalització de la concentració parcel·lària i és un any per estar a veure què passa, no? Si una part de la marjal es torna a abandonar o els grups s'han de reconfigurar o a veure com es fa. Que la concentració parcel·lària també és un tema important a l'hora de tindre seguretat allí en la terra d'arròs.
0: I Vicent Dominguis defensa el projecte de recuperació del bombó de Pego i, a més, ho fa amb el convenciment que aporta un segell de qualitat amb l'aigua neta del riu Bullent. Una qüestió que les analítiques que s'han fet des de la Universitat Miguel Hernández corroboren.
3: Decepcionat un poc, perquè era un projecte i jo trobo que bonico, però bueno, així no és és el que ha passat, no podem fer res més. El bomba està clar que la gran indústria sí que el reclama més perquè és un arròs molt més conegut, vale? Bomba podem continuar fent-ne sempre amb el perill de la pericolària, perquè tu ja saps que és un arròs prou susceptible, però el bomba és archiconocido i la indústria el vol, el bombón. Encara que la indústria també se l'ha autoritzat a poder vendre-lo com a bomba, en el plec de condicions de la DEO està així, com a anàlogo al bomba, com té una milosa pareguda, pues, però a nosaltres el projecte que ens agradava era el bombó de Pego, amb el segell de qualitat, amb l'aigua neta del riu Bullent. Es va fer uns analítiques molt xules en la Universitat Miguel Hernández i els investigadors estaven fascinats per la netetat del gra, el metall pesat, i tot això són coses que podem vendre i podem diferenciar-nos en varietats autòctones i la gent té que tindre clar que si no ho defenem nosaltres, ni, per dir-ho d'alguna forma, ni de l'Albufera ni de Calasparra, molts tenen que ajudar en això. Si no ho fem nosaltres, no hi ha manera.
0: La marjal de Pego presenta una aigua amb una alta salinitat, el que provoca que no totes les varietats comercials es puguen cultivar amb èxit. Per això, apunta Dominguis que cal buscar varietats tolerants perquè no afecte la producció. L'altra batalla del sector arrosser és la regulació fitosanitària perquè és molt restrictiva i no els permet competir amb altres països productors que sí, que poden fer-ne ús. Per això, demanen alternatives que imprimisquen competitivitat al sector. En aquest context, al parc natural del marjal de Pego-Oliva desapareix el bombó a l'hora que s'introduïx la varietat campanar autoritzada des de 2024. Es tracta d'una varietat de nova generació per al control de males herbes, és a dir, que incorpora tecnologia provícia creada per la multinacional química alemanya Wafse. Una varietat que enguany s'ha sembrat en el 85% de la superfície de l'altre parc natural, el de l'Albufera de València. A la marjal de Pego també ha estat present esta campanya i ha funcionat prou bé per al control de serreig i arròs salvatge, segons Dominguis. El problema que ha presentat, segons l'enginyer agrònom, és que ha eixit amb prou amb preu prou baix, amb uns 0,35 cèntims el quilo, i això ens indica també el difícil equilibri del cultiu de l'arròs.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Dimarts al matí s'inaugurava a Fira Alacant, ja comentàvem alguna cosa eixe dimarts, la primera edició d'Expo Urbània, Fira d'Obres, Serveis i Subministraments Públics, un esdeveniment impulsat per la Diputació d'Alacant que té com a objectiu crear un espai útil per conèixer de primera mà noves solucions, compartir necessitats i alhora generar oportunitats de col·laboració entorn als principals reptes que afronten actualment els pobles i les ciutats. Expo Urbània està oberta fins avui dijous, 17 de setembre, i és una nova cita professional que permet reunir en un mateix espai a ajuntaments, alcaldies, regidories, a personal tècnic municipal, a responsables de contractació pública, també a empreses proveïdores i professionals vinculats als serveis urbans, amb la idea de facilitar el contacte directe entre les administracions i el teixit empresarial especialitzat. En una superfície d'11.800 metres quadrats es reuneixen propostes relacionades amb múltiples qüestions que necessita un poble, com l'enllumenat públic, el mobiliari urbà, la gestió de l'aigua, els parcs i el paisatgisme en general, la mobilitat i la seguretat viària, però també la digitalització municipal o l'eficiència energètica i les energies renovables, les instal·lacions esportives, l'asfalt i el manteniment urbà, a més de la recollida de residus i de neteja. Esta última qüestió interessa especialment a l'Ajuntament de Pego i per això el mateix dia de la inauguració es desplaçava fins allí l'alcalde Enrique Moll, acompanyat de la regidora d'Urbanisme i Contractació, Laura Castellà, i del regidor de Serveis i Qualitat Urbana, Ricardo Sendra. Recorda l'alcalde que estem en un procés de licitació d'una nova concessió i és que l'actual concessió va caducar, recordem-ho, el 31 de desembre de 2023.
1: Estem en Expo Urbània, que és la Fira d'Obres, Serveis i de Subministre Públic, per a intentar implantar totes les novetats que puguem haure en el servei de neteja en el nostre poble. Com vosaltres sabeu, estem en un procés de licitació de la nova concessió. Anem a intentar que sigui la millor licitació possible que es pugui fer actualment i també en previsió de noves tecnologies i d'un futur que no es quedi antiquat ja una volta treta.
0: L'alcalde s'ha compromès a que abans que s'acabi l'any el plec de condicions passe pel plenari que en 2027 Pego disposa d'un nou servei. Des de l'equip de govern són conscients de les demandes i les queixes que hi ha per part de la ciutadania perquè en aquests moments el servei que s'està prestant no és el millor, és antiquat i està caducat, assenyalen, i des de l'Ajuntament aposten per un servei potent atenent a que és el contracte més important del consistori per quantia i per durada, ja que les licitacions solen contemplar 10 anys de servei. Per això, avancem fons municipals que va apostar-se en els pròxims pressupostos per esta licitació.
1: També hem estat mirant el que són processos d'eficiència energètica en el consum d'aigua per al control de les possibles fugues i implantació de noves tecnologies en el que és la red d'aigua de la nostra població.
0: Doncs això, ja veieu que, a més, els representants municipals de l'Ajuntament de Pego aprofitaven la visita d'Expo Urbània per conèixer últimes novetats en altres aspectes que afecten també el dia a dia de la localitat. Expo Urbània pretén, recordem, en un mateix recinte que puguen conèixer-se productes, serveis, equipaments i tecnologies amb aplicació directa en la gestió municipal, des d'eines destinades a optimitzar els serveis públics fins a propostes per avançar en eficiència energètica, mobilitat, transformació digital o millora de l'espai urbà.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: La síndrome de Williams és la protagonista de l'últim article publicat pel neurocientífic pegolí José Vicente Torres Pérez, primer signant d'aquest article publicat a la revista Molecular Neurobiology. Un estudi amb peix zebra que explica el paper d'un gen implicat en aquest trastorn genètic poc comú que afecta aproximadament a un de cada entre 7.000 i 20.000 naixements al món. Les persones que pateixen la síndrome de Williams solen destacar per una notable facilitat per al llenguatge i la comunicació contrastada amb dificultats significatives en tasques especials, com per exemple llegir mapes o solucionar un trencaclosques. A més, tenen una personalitat marcadament sociable que els acosta a la resta amb una calidesa i amb una empatia que són poc comunes. No obstant això, tenen problemes d'ansietat. Per això, esta investigació inicialment es planteja estudiar les habilitats numèriques que tenim tant els humans com els animals, segons explica José Vicente Pérez.
4: El projecte inicialment el que plantejava era estudiar les habilitats numèriques que tenim tant els humans com els animals, i per a estudiar-ho el que vam decidir és centrar-nos en una patologia que, com bé has comentat abans, les habilitats d'aquest tipus, tant numèriques com aritmètiques, poden estar afectades. Per això vam decidir caracteritzar diferents gens implicats en aquesta patologia.
0: José Vicente Torres Pérez. L'estudi publicat a la revista Molecular Neurobiology ha estat liderat per la Universitat de València amb la participació de la Queen Mary University of London. L'alteració de la síndrome de Williams afecta uns 20 gens situats en la regió del cromosoma 7 i es manifesta amb una combinació única de capacitats i desafiaments. Com hi ha tants gens, el que ha fet l'equip investigador és estudiar cada gen per separat. És el que ens explica l'investigador Ramón y Cajal del Departament de Biologia Celular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat de València.
4: El que fem és estudiar cadascun per separat i ja més endavant, si és pertinent, estudiar-los en conjunt. I bàsicament el que vam fer en aquest cas és seleccionar el gen este, el fase de 9, per a establir quina funcionalitat té.
0: I és que l'article científic explica que alterar el gen FZD9B en peix zebra produeix canvis en la resposta a l'estrès i en comportaments relacionats amb l'ansietat. Els resultats ajuden a entendre la contribució del seu equivalent humà a algunes de les característiques de la síndrome de Williams, una alteració del desenvolupament d'origen genètic que afecta, com dèiem, a uns 20 gens. Per a fer possible aquesta investigació, l'equip ha agafat ous de peixos zebra i els han injectat un constructe, com ens explica Torres Pérez.
4: El que fem primerament és agafar ous de peixos zebra, injectem un constructe que el que va fer és pel el sistema de CRISPR-Cas9, que potser la gent no li coneix, però és com una forma molt assequible de tenir mutants, val? Establim una població de peixos mutants i els comparem amb peixos salvatges, peixos de tipus salvatge. I el que hem vist és tant a nivell de comportament, en alguns tests que gastem per estudiar el comportament dels peixos, quina resposta tenen davant d'estímuls estressants, així com davant de l'exposició a ambients nous. Crec que les dades més interessants de l'article és l'exposició a ambients nous, on el que veiem és que un peix, quan el col·loques en un ambient nou, té un moment d'ansietat, no? Això li passa a tots els peixos. El que veiem el que fan al principi és que quan el col·loques en un tanc nou, se'n van directament a fons. I evolutivament sentit. Passem d'un ambient nou, un peix que pot ser predat per molts animals, el que fa és passar d'un ambient en tres dimensions a un ambient en dues dimensions, se'n va al fons. I a mesura que se n'adona que no hi ha ningú perill ni res pot passar-hi, el que fa és, a poc, anar movent-se per el fons, a poc ja anar explorant les altres parts del tanc. Per tant, si podem comparar com responen a aquest test diferents animals, podem saber quins són més ansiosos i quins són menys ansiosos. I el que hem vist en el cas del geneste, dels mutants per a aquest genes...
0: Són més ansiosos. Sobre el que estava explicant, durant les primeres etapes de vida, el peix zebra presenta una habituació més lenta davant d'estímuls acústics repetits i canvis en l'expressió de gens relacionats amb el sistema que regula la resposta fisiològica a l'estrès. També es van detectar alteracions en la ramificació neuronal durant el desenvolupament. I en l'edat adulta, els animals mostraven canvis en comportaments utilitzats experimentalment com a indicadors d'ansietat. I aquesta conducta és important per entendre millor el que passa en la síndrome de Williams, i ens explica exactament per què José Vicente Torres Pérez.
4: I això és important a nivell de la patologia de la síndrome de Williams, perquè si bé com molt sociables, moltes vegades també aquesta hipersociabilitat va associada amb un gran nivell d'ansietat, perquè sobretot pot ser pareix que siga que està relacionat amb una ansietat en contextes socials. Tenen tanta gana de sociabilitzar que és de l'ansietat. Uh-huh. I conèixer quin gen contribueix a aquesta causa pues, ajuda després a l'hora d'establir terapeuta.
0: Però una vegada identificat este gen, la pregunta, o hi ha més preguntes a fer-se, i són les següents.
4: Ara ja hem determinat que el gen este en concret és important per a l'ansietat en la síndrome de Williams. Per tant, hi ha alguna droga que puguem gastar específica per a aquest per a tractar este gen, per a tractar la funció d'aquest gen. I sí, sí que hi ha. I de fet vam provar una droga que a principi en paper pareixia molt prometedora, però lamentablement no ha funcionat. Això vol dir que l'article no té validesa? No, sí que en té molta, perquè ens diu que aquesta és la diana terapèutica. La teràpia no l'han trobat encara, però ja tenim una diana terapèutica. I l'avantatge que té el model que hem utilitzat en peix zebra és que com que és un animal molt reduït en tamany i molt assequible a l'hora de fer experiments, podríem provar moltes drogues molt més ràpidament que qualsevol altre model, com per exemple seria el ratolí.
0: El treball posa de manifest també el potencial del peix zebra com a model per a estudiar la neurobiologia del comportament i el desenvolupament del sistema nerviós, com apuntava José Torres Pérez, i té més avantatges.
4: Sí, té moltes avantatges, a part de que només una única femella de peix zebra pot donar-te a voltant de 200 ous a la setmana, que et dona els números per a poder treballar més elevats. A part d'això, fa que els processos siguin més ràpids, podem estudiar de forma més ràpida, el desenvolupament tarda molt menys. I molt important, sobretot per a aquest tipus d'investigacions, on el que ens interessa estudiar és l'efecte del neurodesenvolupament, del desenvolupament neuronal o el desenvolupament en general, quan treballem en animals, en mamífers, que són placentaris, és molt difícil determinar quin és el paper que està tinguent la càrrega genètica de l'embrió o l'ambient, l'úter on es troba, en l'ambient de la mare. Val? Per tant, el peix d'era, l'avantatge principal que tindria per a aquest tipus d'investigacions és que es desenvolupa de forma autònoma als pares. Per tant, podem estudiar com va produir-se el desenvolupament. A més, curiosament, els peixos zebra, durant les primeres etapes del seu desenvolupament, són pràcticament transparents. Per tant, és molt, molt fàcil simplement agafar uns quants embrions, posar-los davant del microscopi i directament veure què està passant.
0: Resalta José Vicente Torres Pérez que només gasten animals de laboratori quan no hi ha cap altra alternativa. Si es pot fer amb cultius cel·lulars o altres aproximacions, fan ús d'això. Animals només en gasten quan no hi ha una altra opció. La investigació ha comptat amb el finançament del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i l'Agència Estatal d'Investigació, juntament amb la Unió Europea Next Generation, a través del contracte Ramón y Cajal del neurocientífic Pegolí, del Pinkford Award 2023 de la British Pharmacological Society i de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat, a través d'una subvenció a grups d'investigació emergents. A més, compta amb finançament del National Institute of Health dels Estats Units i la publicació en accés obert ha sigut possible gràcies a l'acord CRUE-SSIC amb Springer Nature.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: Apuntar, abans de passar a una altra qüestió, que en acabar este informatiu podreu escoltar l'entrevista sencera que hem mantingut amb el neurocientífic Pegolí, amb José Torres Pérez, en què hem abordat temes més enllà d'esta última publicació que acabem d'explicar. També vos contem que esta vesprada de dijous, 17 de setembre, a la veïna localitat d'Oliva es presenta el llibre Picapedrers de Pedres Negres, la indústria adoquinera valenciana i la seva conflictivitat sindical 1915-1936, un treball d'investigació de José Luis Luri Prieto i Robert Llopis Cendra, que serà presentat pels autors i també presentarà l'acte l'economista i exprofessor de la Universitat de València, Josep Banyuls. La conferència tractarà sobre la desconeguda indústria adoquinera valenciana i les seues pedreres, d'on s'extreia la llombarda d'ofita utilitzada en la pavimentació i reparació de carrers i carreteres, com van ser el cas d'Oliva i de Pego, i es tractaran els dos. L'acte s'emmarca dins la programació cultural de l'Associació Cultural Centelles i Riusec i té lloc aquesta mateixa vesprada a les 7 a la Casa Maians d'Oliva, que està situada al carrer Major número 12. I comentar també que sí, a esta casa Ràdio Pego estem preparant ja una nova temporada. Esta començarà a partir del 13 d'octubre, tot i que els informatius tornaran al seu horari habitual, ja estan, però a la seva freqüència diària a partir del 5 d'octubre, la primera setmana sencera del mes que ve. Però per a la resta de programació, com cada any, ens agrada doncs, tindre una graella ben nodrida de programes i de veus diverses que aporten temes inèdits, apassionants, inquiets, temes, podríem dir, que són juganers, divertits o crítics, i que ens presenten també a gent interessant, que ens acosten a persones amb coses per contar. I per això hem obert el període de sol·licitud de programes i vos diem que si teniu ganes de sumar la vostra veu a esta gran casa que és Ràdio Pego, podeu trobar la sol·licitud de programes al nostre web www.radiopego.com en la part de dalt. I res, simplement l'heu d'emplenar i remetre'ns eixa sol·licitud al correu radiopego@pego.org.

0: A partir de les 3 de la vesprada i fins a les 8 estarem en avís, en aquest cas groc per pluges, poden caure 30 litres per metre quadrat en una hora. També tenim perill de tempestes, avís groc, poden anar acompanyades de granís menor de 2 centímetres, per tant, no massa gran. Pel que fa a les temperatures, avui ho notareu, són més baixes de les que hem tingut fins ara, perquè la mínima d'esta nit passada va ser de 18 graus, però les màximes es frenen en els 24 per avui. Tenim el vent que bufa fluix de component sud-oest i esta vesprada nit començarem a veure clarianes al cel. Per a demà divendres, entre un 50 i un 100% de probabilitat de precipitació, però sense avisos actius, i temperatures entre els 18 graus de mínima i els 25 de màxima, amb un vent que bufarà fluix de component variable. I per a dissabte, l'Agència Estatal de Meteorologia torna a activar l'avís groc per pluges, en aquest cas des de les 3 de la matinada i fins a les 3 de la vesprada, amb acumulats que poden ser de 20 litres per metre quadrat. Això dissabte, amb un cel pràcticament ennuvolat durant tot el dia i el 100% de probabilitat de precipitació fins a les 12 del migdia, i a partir d'aquest moment la probabilitat és del 70%, tot i que estarà molt ennuvolat, podem veure també alguna clariana al llarg del dia. I temperatures entre els 18 graus de mínima i els 26 de màxima, amb un vent que bufarà de component sud-est al voltant de 10 km per hora. Per a diumenge ja no tenim probabilitat de precipitació, tindrem encara bastant nuvolositat, però també moltes més ullades de sol o clarianes quan este desaparega. Temperatures diumenge entre els 10 graus de mínima i els 27 de màxima, i el vent continuarà bufant fluix de component sud-est. Això és tot per avui, dijous 17 de setembre. Com cada dia, que acabo de passar una molt bona jornada i ens retrobem en esta part informativa dimarts que ve. Fins aleshores, passeu-ho bé. Adeu. La síndrome de Williams és un trastorn genètic poc comú que afecta aproximadament a un de cada entre 7.000 i 20.000 naixements al món. L'alteració afecta uns 20 gens situats en la regió del cromosoma 7 i es manifesta amb una combinació única de capacitats i desafiaments. Qui pateix la síndrome de Williams sol destacar per una notable facilitat per al llenguatge i la comunicació, contrastada amb dificultats significatives en tasques espacials com llegir mapes o solucionar un trencaclosques. A més, tenen una personalitat marcadament sociable que els acosta a la resta amb una calidesa i una empatia que són habitualment poc comunes. No obstant això, tenen problemes d'ansietat. Sobre la síndrome de Williams va l'últim article publicat pel neurocientífic Pegolí, José Vicente Torres Pérez, primer signant de l'article amb altres científics i altres científiques, i que ha estat publicat a la revista Molecular Neurobiology. José Torres Pérez és investigador en Ramón y Cajal del Departament de Biologia Celular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat de València, i tenim comunicació amb ell perquè ens explique alguna cosa més sobre esta última publicació. Molt bon dia, José.
1: Molt bon dia, Sara. Molt bon dia a tots.
0: En primer lloc, el que m'agradaria saber és per què has o heu triat l'estudi d'una malaltia minoritària com és la síndrome de Williams?
1: És una pregunta molt curiosa. La veritat és que el projecte inicialment el que plantejava era estudiar les habilitats numèriques que tenim tant els humans com els animals, i per a estudiar-ho el que vam decidir és centrar-nos en una patologia que, com bé has comentat abans, les habilitats d'aquest tipus, tant numèriques com aritmètiques, poden estar afectades. Per això vam decidir caracteritzar diferents gens implicats en aquesta patologia, la síndrome de Williams.
0: Mm-hmm.

0: l'article que heu publicat expliqueu que alterar el gen FZD9B en el peix zebra produeix canvis en la resposta a l'estrès i en comportaments relacionats amb l'ansietat. I afegiu que aquests resultats ajuden a entendre la contribució del seu equivalent humà, que seria el FZD9, algunes de les característiques de la síndrome de Williams, una alteració, com hem dit, del desenvolupament d'origen genètic que afecta uns 20 gens que estan situats en la mateixa regió del cromosoma 7 i afegiu que es caracteritza per alteracions cardiovasculars i del desenvolupament i discapacitat intel·lectual, entre d'altres símptomes. Explica'ns un poc millor aquestes conclusions de la vostra investigació.
1: Bàsicament, el que hem fet en aquest estudi és seleccionar el gen este, el FZD9, en peixos per a mutar-lo. Per què? Perquè sabem que la síndrome de Williams afecta al voltant de 20-28 gens, depenent del cas, però estudiar la contribució de cadascun d'ells és molt complicat veure-ho en conjunt. No és el mateix que en patologies en les quals només és un gen el que està afectat, com per exemple la síndrome de Rett, que també estudiem al laboratori. En la síndrome de Rett és un gen el causant, per tant, llevem el gen i tenim tota la patologia sencera. Però en casos com la síndrome de Rett, on són tants gens implicats, cadascuna amb una possible funció o moltes possibles funcions, per a poder saber què fa cadascun, com contribueix cadascun, el que fem és dividir-los. El que fem és estudiar cadascun per separat i ja, més endavant, si és pertinent, estudiar-los en conjunt. I bàsicament el que vam fer en aquest cas és seleccionar el gen este, FZD9, per a establir quina funcionalitat té. El que fem primerament és agafar aus de peixos zebra, injectem un constructe que el que va fer és pel el sistema de CRISPR-Cas9, que potser la gent no li coneix, però és com una forma molt assequible de tenir de mutants, val? Establim una població de peixos mutants i els comparem amb peixos salvatges, peixos de tipus salvatge. I el que hem vist és tant a nivell de comportament, en alguns tests que gastem per estudiar el comportament dels peixos, quina resposta tenen davant d'estímuls estressants, així com davant de l'exposició a ambients nous. Crec que les dades més interessants de l'article és l'exposició a ambients nous, on el que vegem és que un peix, quan el col·loques un ambient nou, té un moment d'ansietat, no? Això li passa a tots els peixos. El que vegem el que fan al principi és que quan el col·loques en un tanc nou, se'n van directament a fons. I evolutivament té sentit. Passem d'un ambient nou, un peix que pot ser predat per molts animals, el que fa és passar d'un ambient en tres dimensions a un ambient en dues dimensions, se'n va al fons. I a mesura que se n'adona que no hi ha ningú perill ni res pot passar-hi, el que fa és, a poc, anar movent-se per el fons i, a poc, ja anar explorant les altres parts del tanc. Per tant, si podem comparar com responen a aquest test diferents animals, podem saber quins són més ansiosos i quins són menys ansiosos. I el que hem vist en el cas del gen este, desmutats per aquest gen, és que són més ansiosos. I això és important a nivell de la patologia de la síndrome de Williams, perquè si bé, com comentava, són molt sociables, moltes vegades també aquesta hipersociabilitat va associada amb un gran nivell d'ansietat. Perquè, sobretot, pot ser, pareix que siga que està relacionat amb una ansietat en contextes socials. Tenen tanta gana de sociabilitzar que tenen ansietat. Uh-huh. I conèixer quin gen contribueix a aquesta causa pues, ajuda després a l'hora d'establir terapeuta més interessant.
0: Sí, perquè en principi aquesta investigació, que suposa que tindrà recorregut, quines aplicacions tindria en un futur, pel que comentes ara?
1: Doncs, de fet, en l'article ho intentem buscar algun tipus de tractament que podria funcionar, no? Ara ja hem determinat que el gen este en concret és important per a l'ansietat en la síndrome de Williams, per tant, hi ha alguna droga que puguem gastar específica per a tractar aquest gen, per a tractar la funció d'aquest gen. I sí que hi ha. I de fet vam provar una droga que al principi en paper pareixia molt prometedora, però lamentablement no ha funcionat. Això vol dir que l'article no té validesa? No, sí que en té molta, perquè ens diu que aquesta és la diana terapèutica. La teràpia no l'han trobat encara, però ja tenim una diana terapèutica. I l'avantatge que té el model que hem utilitzat en peix zebra és que com que és un animal molt reduïts en tamany i molt assequibles a l'hora de fer experiments, podríem provar moltes drogues molt més ràpidament que qualsevol altre model, com per exemple seria el ratolí, que podria estar la gent més familiaritzada.
0: Sí, de fet, era una de les preguntes que també tenia previst fer-te, no? Quins avantatges té treballar amb peix zebra? Perquè sabem que no és la primera vegada que l'utilitzeu en les vostres investigacions.
1: Sí, té moltes avantatges, a part de que només una única femella de peix zebra pot donar-te al voltant de 200 ous a la setmana, que et dona els números per a poder treballar més elevats. A part d'això, fa que els processos siguin més ràpids, podem estudiar de forma més ràpida, el desenvolupament tarda molt menys. I molt important, sobretot per a aquest tipus d'investigacions, on el que ens interessa estudiar és l'efecte del neurodesenvolupament, del desenvolupament neuronal o el desenvolupament en general, quan treballem en animals, en mamífers, que són placentaris, és molt difícil determinar quin és el paper que està tenint la càrrega genètica de l'embrió o l'ambient, l'úter on es troba, en l'ambient de la mare. Val? Per tant, el peix d'era, l'avantatge principal que tindria per a aquest tipus d'investigacions és que es desenvolupa de forma autònoma als pares. Per tant, podem estudiar com va produir-se el desenvolupament. A més, curiosament, els peixos zebra, durant les primeres etapes del seu desenvolupament, són pràcticament transparents. Per tant, és molt, molt fàcil simplement agafar uns quants embrions, posar-los davall del microscopi i directament veure què està passant amb ell.
0: Uh-huh. I una de les qüestions que també has comentat és que el que heu vist també amb aquesta investigació, per allò de que la síndrome de Williams està en 20-28 gens, és que és necessari, no?, abordar les causes de les alteracions en cadascun dels gens per a, doncs, poder, com deies, trobar dianes terapèutiques específicament per a aquest gen que s'estudia, però després també, si en són més els estudis sobre aquests diferents gens, trobar, podríem dir, una diana terapèutica com més en conjunt, no?
1: Sí, una teràpia combinada, no?, més sí, apropiada. I és que és veritat que en síndromes com aquests és molt difícil determinar quina contribució té cadascun. I si bé té sentit el que fem d'estudiar-los cadascun aïlladament, també seria interessant per estudiar-los en conjunt, perquè no, mateix, no podria ser que no fos el mateix la combinació de diferents gens en conjunt que el seu efecte per separat. En aquest context hi ha alguns gens que no cal, que ja saben la funció que tenen. Per exemple, en la síndrome de Williams, un gen que està afectat es diu elastin. I elastin, com qualsevol persona podrà pensar, ve de l'elastina, que està relacionat amb l'elasticitat. I sí o sí, al 100%, que és important per als problemes cardíacs que estan associats a la síndrome de Williams. Però després hi ha una altra sèrie de gens, com és el de l'estudi d'ara, del FZ9, en el qual se sospita que té un paper en la part neuronal, però no quedava clar. Seguint aquesta mateixa línia, ja hem investigat en el passat una altra soca mutant per a un altre gen, també fet en Williams, que es diu el gen BAS1B, que bàsicament el que hem vist és que este seria l'important per a les parts més relacionades amb la sociabilitat. L'ansietat no està implicat, però sí la sociabilitat. Però clar, com podríem continuar això? Doncs seria interessant tindre un doble mutant, que sigui tan mutant per al BAS1B, com per al nou gen, el FZ9, i veure què en passa quan estan en dos afectats.
0: Mm-hmm. Per tant, veiem que aquesta síndrome, no?, dona o té un recorregut d'investigació a llarg termini.
1: Sí, a molt llarg termini. Sí, mm-hmm. I ens agradaria poder anar més ràpid. I, a més, pensem que no és interessant no només per a la síndrome de Williams per ella mateixa, que ja per això hauria de ser un motiu molt important, si a més podríem parlar-ho en més detall, però tampoc vull entrar en molt detall ara, perquè seria com anar amb moltes rames. Hem vist que té moltes altres aspectes importants, tant per a la nostra evolució, per al nostre procés de domesticació com a humans, perquè nosaltres, els humans, som una espècie que ens hem autodomesticat, però com ja el dic, és un aspecte que encara estem desenvolupant i encara no tenim dades per a parlar-ne seriosament. Mm-hmm. Per tant, ho deixo així com una pinzellada.
0: Val. Perquè no és la teua primera investigació, òbviament, ja portes uns quants anys ahir entre provetes, per dir-ho d'alguna manera. Vas demostrar, junt amb Maria Avellán Álvaro, que una exposició breu a un còctel de pesticides durant els primers dies de desenvolupament del peix zebra provoca alteracions neuroconductuals en aquesta espècie. Comentàveu que els seus nivells d'ansietat estaven alterats i això es relaciona amb una resposta de l'eix de l'estrès que podria estar alterada. I si parlem doncs, de pesticides, segons l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació, la FAO, s'estima que anualment al món se n'utilitzen més de 3 milions i mig de tones de fertilitzants, no? I d'altra banda, també has investigat sobre com frenar el dolor de les cremades greus gràcies a la epigenètica. Això ja fa uns quants anys, era 2017, quan demostràveu que bloquejant un nou marcador genètic es podia reduir l'activació neuronal causada per estímuls dolorosos. I m'agradaria saber quines són les línies d'investigació que tens obertes actualment i si aquestes estan tancades ja o es podria reprendre cadascuna d'aquestes recerques.
1: La veritat és que tot està més o menys interconnectat, o això és el que em dic a mi mateix per a convèncer, i bàsicament el lligam que fa que tot estigui connectat és l'epigenètica. L'epigenètica és tot allò que està modificant l'expressió gènica sense modificar els gens en si. Val? I el que estudiem al laboratori, el que ens interessa principalment és estudiar com l'epigenètica està modulant, com està controlant la nostra conducta tant a nivell social com a nivell de dolor, o com s'expressa el dolor a nivell social. Ja seria com unir-ho tot, val? I especialment rellevant per això és estudiar els síndromes del desenvolupament on els quals hi ha un component epigenètic. Per exemple, un dels gens que hem mutat és un regulador epigenètic. O, per exemple, quan parlem de la síndrome de Rett, també és un regulador epigenètic. I tot això, si sumem els pesticides, que són, com a la gent li sonarà, una paraula molt de moda, molt de moda ara mateix, són disruptors endocrins, qualsevol podria pensar que hi ha una connexió relacionada amb tot això. Val? Però el fil conductor de la investigació que estem fent ara mateix és com l'epigenètica, com canvis ambientals modifiquen l'expressió genètica i com això acaba afectant tant a la sociabilitat com a l'expressió o el dolor en si mateix.
0: Mm-hmm. Per tant, la teua línia d'investigació continuarà relacionada d'una manera o d'una altra amb això que ens estàs explicant.
1: Exactament. Mentre tinguem diners, mentre continuem donant finançament, continuarem avançant en aquesta línia de recerca. El dia que no ens donen diners, farem el que podrem i endavant.
0: Uh-huh. Eres una de les persones que està en una beca Ramón y Cajal. No sé com va des de que la vas aconseguir fins ara, com està anant tota els projectes que tens entre mans?
1: Bé, la veritat és que és un poc... és una situació... No voldria relativitzar massa, no? Però sí que considero que és una relació... Tinc un contracte ara mateix que és un poc privilegiat, perquè, de fet, la gran majoria de contractes no són tan avantatjosos en aquest sentit, en el qual el que aquesta posició després em va permetre optar a una posició permanent. Per tant, tot apunta que va molt bé, podem estar tranquils i d'ací a poc ja, si no passa res, podré intentar consolidar-me i ja veuré si això ens dona l'estabilitat per a poder seguir investigant les coses que ens agraden. Sí que dic que aconseguir un contacte amb Ramón y Cajal és molt complicat, però abans d'aconseguir-ho la sensació és de que una vegada que el tingues ja està, ja tens el cul cobert, que diríem per casa, però una vegada que estàs dins te n'adones que no, que queda molt per a fer i que estàs sempre com pentant un fil i és una sensació no gens agradable. Tot i així, és una mona apassionant i una vegada que ja aconseguixes assolir certa estabilitat, que és el meu cas, és meravellós.
0: Uh-huh. I hi ha molta diferència des que has canviat de la Queen Mary University of London a la Universitat de València amb aquesta beca o amb aquest contracte Ramón y Cajal?
1: Diferència? Més bé sí. Abans jo passava més temps al laboratori, ara em passo més temps fent coses d'administració o donant classes. Mm-hmm. No hauria de ser la raó principal, però per a promoure en el nivell, en el sistema universitari espanyol, són tasques que tard o pront et toca fer. Mm-hmm. És l'única gran diferència.
0: que suposa que per el to, no?, que utilitzes, que t'agradaria que fora al contrari i que aquesta investigació, que sí que tenia més pes en la Queen Mary University of London, estiguera més present, no?, si no actualment, en un futur pròxim a la Universitat de València o qualsevol universitat de l'estat espanyol.
1: Exacte, jo penso que la investigació és fonamental en la universitat. Una de les funcions principals de la universitat, a part de formar a gent, és avançar en el coneixement. I a dia d'avui penso que a l'estat espanyol les universitats, tot i que s'està intentant fer un esforç, no hem arribat al nivell on hauríem d'estar per estar avançant amb el coneixement.
0: Uh-huh. José Vicente Torres Pérez, no sé si vols afegir alguna cosa més sobre la investigació que heu publicat a Molecular Neurobiology o en general, no?, al treball que estàs desenvolupant en aquests moments a la Universitat de València.
1: Sí que dir que obrir un laboratori nou en una instal·lació nova, tot i que penses que tornes a casa teua, és un poc complicat, però que per fi estem en aquest moment dolç en el qual podem començar a produir i podem començar a fer ciència divertida i interessant per a tots, i esperem que aquesta estela que hem iniciat aguanti molt de temps.
0: Nosaltres també ho esperem, i assabentar-nos, no?, dels avanços del que aneu publicant per a poder també traslladar-ho a la gent de Pego i en general a l'audiència de Ràdio Pego, que sabem que no només es queda al municipi, sinó que també s'estén a d'altres poblacions. Moltíssimes gràcies, José Torres Pérez, primer signant d'aquest article al voltant de la síndrome de Williams, neurocientífic pegolí i investigador Ramón y Cajal del Departament de Biologia Celular, Biologia Funcional i Antropologia Física de la Universitat de València, per acostar-nos un poc més a la ciència que es fa en els laboratoris i que després es transmet a les aules. És molt interessant també conèixer-la per a la resta de la població i crec que és una de les funcions també que José fa temps que té en el cap i que no deixa d'acostar-nos-la i per tant també te ho agraïm moltíssim.
1: Moltíssimes gràcies i jo molt agraït de l'espai que doneu a la ciència, que doneu l'oportunitat que la ciència sigui coneguda. Us ho agraïs moltíssim.
0: Fins a la propera, doncs, José.
1: Adeu.
0: Adeu. Do, do, do, do, do, do, do, do.

0: vitals. Ara que ho tinc a prop.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

les campanes van al vol, les puntets els fan quilons, donen flow a heavy ball. Que camina entre mons, que trafica amb bemols, no te faré sentida, però donaré calor, color, sabor, honor, amor, que estrasonaria millor. Què vols? Si jo sóc un rapper del rock.